0: Potser esperava amb la primera cita més intimitat.
1: Ràdio Marina. Escolta'ns a marina360.cat.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: 360.
1: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anunciat la licitació del projecte de millora integral del tram nord del passeig de Fanals a Lloret de Mar. Ho ha dit aquest passat divendres en una visita al municipi prèvia a l'acte de lliurament de les banderes blaves d'aquest 2026.
2: Es va veure obligat a demanar una revisió dels procediments després del gran desastre del Isle of Wight Festival. Milers de fans es van demorar hores, hores i hores després d'una tempesta, després d'una forta pluja. Els automòbils no van poder estacionar en els camps, que estaven totalment inundats, cosa que va provocar un embús monumental i unes 55.000 persones van quedar atrapades.
3: El Brexit ha contret un 8% del PIB del Regne Unit en 10 anys. La dependència comercial de la Unió Europea continua i s'ha substituït la immigració comunitària per la d'altres països.
2: A les 6 del matí o abans hi ha gent que hi ha amb la finestra oberta sense el veí, que no sé què, arrenca el cotxe, no sé què, que sigui la moto, que sigui el gos,
4: això, si no
2: que es posa
4: al
2: balcó del costat. Tenen un gos llop que es posa allà, que es pensa que estia tan mig del Pirineu, allà a ullar en medio de la matinada, que dius, hola.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
5: Feeling like P. Diddy. Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
6: Let's
5: before
6: go.
5: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

estan passant coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu

0: crec que avui que fem niuet a casa, un lloc a l'armari per quan puguis venir, ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: Matí 360.
1: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anunciat la licitació del projecte de millora integral del tram nord del passeig de Fanals a Lloret de Mar. Ho ha dit aquest passat divendres en una visita al municipi prèvia a l'acte de lliurament de les banderes blaves d'aquest 2026.
2: Es va veure obligat a demanar una revisió dels procediments després del gran desastre del Isle of Wight Festival. Milers de fans es van demorar hores i hores després d'una tempesta, després de la forta pluja. Els automòbils no van poder estacionar en els camps, que estaven totalment inundats, cosa que va provocar un embús monumental i unes 55.000 persones van quedar atrapades.
3: El Brexit ha contret un 8% del PIB del Regne Unit en 10 anys. La dependència comercial de la Unió Europea continua i s'ha substituït la immigració comunitària per la d'altres països.
2: A les 6 del matí o abans hi ha gent que hi ha amb la finestra oberta, sense el veí, que no sé què, arrenca el cotxe, no sé què, que si la moto, que si el gos, que es posa al balcó del costat. Tenen un gos llop que es posa allà, que es pensa que està enmig del Pirineu, allà a ullar en medio de la matinada, que dius, hola.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Ven a la verbena de San Juan del Chef Raimundo, en el restaurante El Reno, con una vaca asada y deliciosos platos en su menú. Actuaciones del dúo Kiko, Cantantes sin Fronteras, Javier Ginés y Katy Estrada. Atracciones para los más pequeños y para los más atrevidos, el toro mecánico y el gran sorteo de 1.000 euros. Ven a la gran verbena del restaurante El Reno. Reservas e información al 972-370593.
1: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al Centre Comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
2: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
3: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat. Matí 360.
4: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anunciat la licitació del projecte de millora integral del tram nord del passeig de Fanals a Lloret de Mar. Ho ha dit aquest passat divendres en una visita al municipi prèvia a l'acte de lliurament de les banderes blaves d'aquest 2026.
5: Es va veure obligat a demanar una revisió dels procediments després del gran desastre del Isle of Wight Festival. Milers de fans es van demorar hores, hores i hores després d'una tempesta, després d'una forta pluja. Els automòbils no van poder estacionar en els camps, que estaven totalment inundats, cosa que va provocar un embús monumental i unes 55.000 persones van quedar atrapades.
6: El Brexit ha contret un 8% del PIB del Regne Unit en 10 anys. La dependència comercial de la Unió Europea continua i s'ha substituït la immigració comunitària per la d'altres països.
5: A les 6 del matí o abans hi ha gent que hi ha amb la finestra oberta, sense el veí, que no sé què, arrenca el cotxe, no sé què, que sigui la moto, que sigui el gos,
7: això, si no
5: que es posa al balcó del costat.
7: Escombraries, no?
5: Tenen un gos llop que es posa allà, que es pensa que estia tan mig del Pirineu, allà a ullar en medio de la matinada, que dius, hola.
3: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. L'actualitat de la Selva i el Maresme al teu mòbil. Apunta't al nostre canal de Telegram.

0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: i Pomodoro.
3: Aquest any, Valentine celebra 80 anys pintant llars i ho fem premiant la teva fidelitat. Acumula compres durant 4 mesos a les botigues Zin Valentine i emporta't maquinària professional. Zin Valentine. Pintem?
4: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
5: Una iniciativa de Vitaldent.
6: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
7: Matí 360.
8: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anunciat la licitació del projecte de millora integral del tram nord del passeig de Fanals a Lloret de Mar. Ho ha dit aquest passat divendres en una visita al municipi prèvia a l'acte de lliurament de les banderes blaves d'aquest 2026.
9: Es va veure obligat a demanar una revisió dels procediments després del gran desastre del Isle of Wight Festival. Milers de fans es van demorar hores, hores i hores després d'una tempesta, després d'una forta pluja. Els automòbils no van poder estacionar en els camps, que estaven totalment inundats, cosa que va provocar un embús monumental i unes 55.000 persones van quedar atrapades.
10: El Brexit ha contret un 8% del PIB del Regne Unit en 10 anys. La dependència comercial de la Unió Europea continua i s'ha substituït la immigració comunitària per la d'altres països.
9: A les 6 del matí o abans hi ha gent que hi ha amb la finestra oberta, sense el veí, que no sé què, arrenca el cotxe, no sé què, que sigui la moto, que sigui el gos,
11: que
9: es posa al balcó del costat. Tenen un gos llop que es posa allà, que es pensa que està tan mig del Pirineu, allà a ullar en medio de la matinada, que dius, hola.
7: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat. Ràdio.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 8.
3: Sempre al teu costat.
4: Molt bon dia, dimarts 23 de juny del 23.

0: Avui no podíem començar el programa d'una altra manera que amb aquest tema de Radio Futura. L'Escuela de Calor, un clàssic dels 80, adient, molt adient per el dia d'avui, per aquest dimarts 23 de juny del 26, la Revetlla de Sant Joan. Què tal, com esteu? Molt bon dia.
1: Matí 3 de...

8 del matí, 4 minuts. Comencem el programa d'aquest dimarts, aquesta revetlla de Sant Joan d'aquí fins les 10 del matí. Us expliquem tota l'actualitat de la Selva i el Maresme, a més de les seccions habituals com l'agenda d'activitats, també un cop d'ull a les portades dels diaris. I avui també parlarem del Festival de Cinema de Blanes. Es va fer la presentació oficial la setmana passada. Parlarem d'aquí una estona amb més detall d'aquest esdeveniment previst aquest any per la tardor amb l'alcalde de Blanes, Jordi Hernández. I a la segona hora, avui dimarts, com cada dimarts, també tenim secció d'habitatge amb Josep Serra, de Serres Immobiliàries de Santa Susana, i la Montse Rico també s'aporta, ens apropa, millor dit, a les efemèrides musicals, al nostre viatge en el temps amb el nostre DeLorean, per saber què passava en el món de la música fa uns quants anys. Tot plegat al 100.3 i 96.2 de Ràdio Marina, també a marina360.cat. Som la Montse Rico, l'Isabel González, Daniel Mateu i qui us parla, Josep Lluís Vidal. Ara és el moment de fer un cop d'ull a les notícies més destacades de les darreres hores.

0: I comencem explicant-vos que dues persones han vist implicades aquest dilluns en accidents de trànsit registrats a la comarca de la Selva. El sinistre més greu ha tingut lloc a Lloret de Mar, on un motorista ha mort després de col·lidir amb un turisme a l'interior del municipi, a la carretera C63. Fonts municipals han explicat que el cotxe ha girat cap a la dreta per incorporar-se a Can Vió i la moto que circulava pel voral avançant els vehicles ha impactat contra el lateral. El pilot ha picat després contra una mitjana i ha caigut contra un arbust i ha mort. El conductor de l'automòbil ha resultat negatiu tant en les proves d'alcoholèmia com en les de consum de drogues. La víctima era un veí del barri Aigua Viva Parc de Vidreres. D'altra banda, a Arbúcies, una persona ha resultat ferida, crítica, en un xoc per encalç entre dos camions a l'eix transversal, a la C25. El ferit ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Més qüestions que us expliquem avui. Els Mossos d'Esquadra han intensificat el pla Campai a diverses poblacions gironines, entre elles a Lloret, amb l'objectiu de reforçar la seguretat i prevenir la reincidència delictiva. El dispositiu, desenvolupat entre el 19 i el 20 de juny, amb la participació de diferents cossos policials, va permetre identificar 203 persones amb un total de 283 antecedents. A Lloret de Mar es van identificar 16 persones i es van practicar dues detencions relacionades amb un presumpte delicte de lesions. A més, es va aixecar un acte per una infracció vinculada a salut pública i es van fer diverses actuacions en matèria d'estrangeria. El pla Campai també es va desplegar a Girona, Figueres i la Jonquera amb controls policials i actuacions coordinades per reforçar la seguretat ciutadana. I la flama del Canigó, les fogueres, la música i els sopars populars tornaran a omplir aquest vespre places, carrers i platges tant del Maresme com de la Selva a motiu de la Revetlla de Sant Joan. Diversos municipis del territori han preparat una àmplia programació festiva que combina els actes tradicionals amb música i activitats familiars per celebrar una de les nits més esperades de l'any. Diversos ajuntaments han previst reforços especials dels serveis de seguretat, neteja i informació ciutadana per garantir que la festa es desenvolupi amb normalitat i de manera segura. Les administracions també fan una crida a la prudència en l'ús de petards i material pirotècnic, així com al respecte per l'entorn i els espais naturals, especialment en un context marcat per les altes temperatures d'aquests dies. 8 del matí, 8 minuts, tenim altres qüestions per explicar-vos avui dimarts. L'Hospital Sant Jaume de Calella ha incorporat una nova tecnologia de planificació quirúrgica en tres dimensions que permet als professionals estudiar amb més precisió l'anatomia dels pacients abans d'una intervenció. El sistema facilita una millor preparació de les cirurgies, especialment en casos complexos, i contribueix a reduir riscos i preservar més teixit sa. La plataforma genera models tridimensionals a partir de proves diagnòstiques com TACs o ressonàncies magnètiques i ja s'utilitza als serveis d'urologia, cirurgia general i ginecologia. Segons el centre, aquesta eina millora la presa de decisions mèdiques i permet optimitzar el desenvolupament de les intervencions quirúrgiques. Anem ara a Hostalric. El municipi fa front des de fa una setmana a una important plaga de mosques que està afectant veïns, comerços i empreses del municipi. La presència massiva d'aquests insectes ha obligat alguns establiments a tancar temporalment o a reduir la seva activitat. Segons ha informat l'Ajuntament, l'origen del problema s'ha localitzat en una empresa de reciclatge situada al polígon industrial on s'ha detectat material infestat de mosques. El consistori ha obert un expedient administratiu a l'empresa i treballa conjuntament amb els serveis tècnics per eliminar el focus. Mentrestant, s'han instal·lat més un centenar de trampes per intentar reduir la població d'insectes. Tot i aquestes mesures, les molèsties continuen sent importants i afecten tant la vida quotidiana com l'activitat econòmica del municipi. Escoltem l'alcalde d'Hostalric, Nil Papiol.
1: El que els experts recomanen és que s'ha de tractar l'origen, és a dir, s'ha d'eliminar el focus d'infestació i de proliferació, i per tant l'empresa el que ha fet aquests últims dies, i avui segueix fent-ho, és eliminar, retirar tots aquests palets contaminats per eliminar el focus. Paral·lelament, s'han instal·lat trampes de feromones al municipi, prop d'un centenar, s'instal·laran més els propers dies, per mirar de controlar els efectes colindants d'aquesta infestació.
0: Informació d'àmbit general. Els bombers de la Generalitat afronten l'inici de l'estiu amb reivindicacions laborals mentre Catalunya es troba en una situació de risc extrem d'incendi forestal. Quatre sindicats del cos han fet una crida a no cobrir entre aquest 23 i el 30 de juny determinades activacions que consideren derivades de mancances estructurals, tot i que asseguren que es mantindrà la resposta a totes les emergències. La protesta coincideix amb l'inici d'una campanya de prevenció d'incendis impulsada per la Generalitat. Els departaments d'Interior i Agricultura han alertat que Catalunya registra aquest juny unes condicions especialment desfavorables dies amb nivells d'humitat molt baixos i temperatures elevades. I el Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea han acordat una reforma de la normativa contra l'abús i explotació sexual infantil que amplia el nombre de conductes considerades delicte i endureix les penes en els casos més greus. La nova regulació també preveu ampliar els terminis perquè les víctimes puguin denunciar abans que els delictes prescriguin, tenint en compte que moltes no ho fan fins anys després dels fets. L'acord encara ha de rebre l'aprovació definitiva de l'Eurocambra i dels Estats membres abans de la seva entrada en vigor. I acabarem aquest bloc de notícies amb la informació del temps per avui. Continuem en aquesta onada de calor. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, a aquesta revetlla de Sant Joan, temperatures màximes entre els 30 graus a poblacions costaneres i els 37 a l'interior a les hores centrals del dia. Es preveu que aquesta propera nit de Sant Joan sigui una de les més caloroses dels últims dies. Teniu més informació a marina360.cat, també cada hora els butlletins informatius de Ràdio Marina i els nostres canals de Telegram i

tensions venint des del Maresme i la Selva han accedit en tot cas a la ciutat de Barcelona a través de les rotes de Barcelona i també al nus de la Trinitat. I pel que fa al servei de Rodalies, Rodalies de Catalunya recorda que el servei ferroviari de la línia RG1 entre Maçanet-Massanes i l'Hospitalet de Llobregat es fa amb els convois de la línia R1 i amb els horaris i convois de la línia RG1 la resta del trajecte, és a dir, entre Maçanet-Massanes i Portbou. També hi ha un reforç de la línia R1 per aquesta Revetlla de Sant Joan amb dos convois especials aquest vespre i també un augment de la capacitat en alguns convois que arriben fins a Calella. Dimarts 23 de juny del 2026, en Revetlla de Sant Joan, ens quedem amb el so de Milky, amb la col·laboració de David Guetta.

0: És el so de Kylie Minogue, la incombustible Kylie Minogue Magic. Era una cançó que coneixíem ara fa una mica més un parell d'anys que ens acompanya a aquesta hora del matí, 8 i 20 minuts d'aquest dimarts 23 de juny del 26. Anem a fer un cop d'ull ràpid a l'agenda d'activitats i de seguida parlem de cinema, i concretament del Festival de Cinema de Blanes. I a l'agenda d'activitats, precisament, comencem parlant de les activitats a Blanes per avui mateix. Aquí, aquest el 23 de juny, aquest 23 de juny, volem dir, hi ha l'obertura de la Torre del Castell de Sant Joan. També avui, la Revetlla de Sant Joan se celebra a Blanes amb gegants, la flameta, encesa de la foguera i concerts a partir de les 6 de la tarda. També a Lloret celebren la Revetlla de Sant Joan a partir de les 8 del vespre amb l'arribada de la Flama del Canigó. També estan preparant a Lloret el Prat Costa Brava. Se celebrarà del 26 al 28 de juny. A Malgrat, el proper dissabte, hi ha Fira Marinera a l'Avinguda Bon Pastor, de 10 del matí a 10 del vespre, i Tossa encara, fins al 28 de juny, celebra les jornades gastronòmiques Mil i una manera de fer els fideus, una campanya on hi participen 16 restaurants del municipi. A Calella, celebren fins al 3 de juliol el Calella Folk Festival en dos espais del municipi, a la plaça de l'Ajuntament i també a la plaça de l'Església. I a Pineda, fins demà, dia 24, dia de Sant Joan, hi ha la Festa Major Petita de Sant Joan, amb diverses activitats programades. També a Pineda ha començat ja la segona edició de l'Estiuejat, una programació que s'allarga fins al 30 d'agost amb un total de 31 espectacles de diferents disciplines.
1: Celebra Sant Joan amb JS Carnissers i gaudeix de carn de qualitat a preu d'escorxador. Lots per a 4 i 8 persones, secret de porc, botifarra, xurrasco, xurís i molta varietat de carn més. Reserva el teu avui mateix, estoc limitat. Celebra Sant Joan amb els millors sabors. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi, dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
2: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí. Aquest Sant Joan, vine al restaurant Bugui a gaudir de la millor gastronomia local amb el menú especial del nostre xef Òscar, especialitzat en peix, marisc i arrossos. Un Sant Joan especial en un ambient acollidor a vora mar. Reserva ja trucant al 972 33 60 64. I celebra la teva revetlla amb el sabor del Mediterrani. Restaurant Bugui de Blanes. T'hi esperem.
3: Happy Mima! Aquest mes a Mima Gallery estem de happy aniversari, amb happy descomptes en sofàs, descans i mobiliari. Epa, però això no és tot. Un fantàstic premi de 1.000 euros pot ser teu. Sí, sí, 1.000 euros de descompte per la compra del teu nou sofà. Mima Gallery, perquè hi ha coses que millor celebrar-les a casa. Més info a mima.net.
4: Visita'ns al carrer Sesfalca sense número de Blanes, darrere d'Ocine.
5: Mima el teu espai.
6: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
7: Ràdio Marina.
6: Matí 360, l'entrevista del dia.
0: Vuit del matí, 23 minuts, anem a parlar de cinema, però anem a parlar no només de cinema, sinó d'un festival de cinema ja consolidat, podem dir, a la població de Blanes, però que enguany presenta diverses novetats. Es va presentar la setmana passada de manera oficial a l'Ajuntament de Blanes. Parlem del Festival de Cinema de Blanes, és la manera abreujada de dir-li a un nom una mica llarg, alcalde, bon dia.
8: Sí, una mica llarg, a mi m'acosta a vegades i tot, sí. Festival de Cinema de Blanes, ja... Els donem per entesos.
0: Jordi Hernández és l'alcalde de Blanes. Gràcies per ser avui als estudis de Ràdio Marina. Anem a parlar d'aquest festival, d'aquesta tercera edició. Ara dèiem, no?, un festival, podem dir que consolidat, no?, ja.
8: Sí, consolidat. Jo crec que s'ha fet 2 anys molt bons. L'any passat ja va haver-hi una gran afluència de públic. I aquest any presentem canvis. Canvis obligats. El primer, el director. Evidentment, en Jordi Calvet ja no hi és i costa trobar directors, la veritat és que és complicat trobar gent que es dediqui a fer festivals de cinema i tenim un, jo crec, amb un currículum molt extens, l'Auster Jalic, el director del Filmets, del Barcelona Sports Films. La veritat és que estem molt contents amb ell. Una altra novetat serien les dates. Després de l'any passat vam estar avaluant, vam veure que el maig ja és un mes que de per si Blanes ja està molt ple de gent a nivell del
0: comprovem dia a dia.
8: Ho comprovem dia a dia. Jo crec que aquest cap de setmana que va haver-hi al punt de la segona Pasqua o alguna cosa així, ja vam veure que estava Blanes molt ple i hem decidit traslladar-ho a l'octubre, la primera setmana d'octubre, del 5 a l'11 d'octubre. Creiem que serà millor per bueno, canviar la fibra, molta gent, venen productores, venen artistes que s'han de jutjar, i creiem que serà més fàcil per tothom poder jutjar aquesta gent durant aquesta setmana. Així també allarguem una mica la temporada d'estiu, no?, d'aquesta primera quinzena d'octubre. I jo, per mi, una de les novetats que em fa més il·lusió, suposo perquè m'he dedicat també sempre al món de la joventut, és que inaugurem una secció dedicada a les escoles de cinema.
0: Ara parlem de tot plegat, de totes aquestes novetats. Satisfets fins ara amb l'evolució del Festival de Cinema d'aquestes dues últimes edicions des de l'Ajuntament?
8: Sí, satisfets. La veritat és que, mira, l'Agustí l'altre dia ho deia, no?, que primer que a tothom li agrada el cinema. Això jo crec que és una cosa que està clara, no? I segon, que tothom que hi participa, només per participar, ja quan posa el seu curt o exhibeix la seva pel·lícula, sempre posa el logo, no? Pues, participant al Festival de Cannes, el de Sundance, i també posa el de Blanes, no? O sigui que ja ens dona una mostra a l'exterior important, una visualització important. I crec que, de mica en mica, la gent cada vegada se'l fa més seu. Aquest any volem també incidir molt amb el tema de les escoles, dels instituts que tenim a Blanes i a Lloret, també. A Lloret fan un d'hostaleria, que serà la gent que ens farà els piscolabis que preparem, i també audiovisuals. I la veritat és que sí, que estem satisfets. Sí que creiem que, evidentment, cada any, quan s'acaba una edició, ja no del Film Festival, sinó de qualsevol activitat que fem una avaluació, i per això creiem que hi ha coses que es poden millorar.
0: Parlava abans d'aquest trasllat de dates del mes de maig, un mes en què ja Blanes de per si acull moltíssimes persones. A l'octubre, i una manera de desestacionalitzar també la temporada turística, però cap al final, no? Més que amb l'inici. Això també depèn una mica de com caiguin les dates de cada any, no?
8: Sí, depèn de com caiguin les dates de cada any, però sí que és cert que, bueno, tu ho has dit ara i jo crec que tots ho veiem, no?, que el maig ha estat ple. Sí, hi ha hagut cap de setmanes que semblava que estàvem a la primera quinzena d'agost, en canvi l'octubre encara fa bon temps, encara el dia és una mica llarg i no tindrem tants de problemes per trobar allotjament per la gent que ve i creiem que és una manera també d'incentivar que els hotels pues, continuïn oberts com a mínim 15 dies més.
0: Un canvi significatiu al Festival de Blanes el que fa aquest any, acostant-se, com deia el cap de la mateixa, als centres educatius, concretament amb la creació d'aquesta secció oficial d'escoles de cinema. Per què han decidit fer aquesta aposta i apropar-se més als centres educatius,
8: primer, perquè vam creure que ens havíem d'especialitzar en alguna cosa, no? Per exemple, a Sitges tothom sap que fa cinema fantàstic, no? Pues, creiem que ens havíem de, pues, això, d'especialitzar o de distingir per algú més que ser el Festival de la Costa Brava, que també ja és molt, no? No ens enganyem. I vam decidir, pues, això, apostar per les escoles perquè no hi ha cap altre certamen que ho faci. O sigui, que tingui un premi oficial d'escoles de cinema, no n'hi ha cap altre. Que escoles de cinema no vol dir que sigui cinema amateur, és un cinema professional, el que passa és que es fa més en grups, potser no són directors, són dos, i que serà internacional. O sigui, parlem d'escoles de cinema de tota Europa, fins i tot deia l'Agustí Argelic que ja li havia contactat algun dels Estats Units.
0: Sí, de fet, crec que ho va comentar en aquell mateix moment de la roda de premsa, no? Que estava rebent en aquell mateix moment correus electrònics d'alguna productora.
8: Sí, sí.
0: En aquest sentit, aspiraria el Festival de Cinema de Blanes a convertir-se en un punt de referència per a captar nous talents?
8: Sí, això ho vaig també dir a la roda de premsa, perquè ho va dir Pere i em va agradar molt, no?, que potser no podem portar el Pedro Almodóvar, però podem fer que el Pedro Almodóvar del futur guanyi el primer premi a Blanes. Ell va posar un exemple molt significatiu al Festival Crit d'Art, que jo tinc un molt bon record d'ell, pues, va guanyar un premi, un noi que aquest any, o l'any passat no recordo, va guanyar el Goya a la millor producció d'animació, i encara se'n recordava que el primer premi l'havia guanyat a Blanes al Festival Crit d'Art, no? Pues una mica aspirem a això, no? Evidentment, som Blanes, tenim el pressupost que tenim, és un festival que es fa des de l'Ajuntament, que això també s'ha de recordar, perquè normalment són iniciatives privades, i no podrem portar, doncs, això, un Pedro Almodóvar, però sí que podem fer això, no? Que el Pedro Almodóvar del futur, dic Pedro Almodóvar, com te puc dir...
0: Sí, sí, qualsevol altre, nom...
8: Ser un mentir Steve Spielberg o un el que sigui,
0: o David Verdaguer,
8: que tenim aquí al costat. Correcte, que tenim aquí al costat i va fer un monòleg molt xulo l'altre dia amb les seves cançons. Mm. Però sí que podem fer això, no? Que els directors de renom del futur guanyin el primer premi aquí blanc i si sempre tinguin aquell record.
0: Home, això és una aposta de llarg termini, no? Perquè al final una carrera, evidentment, com tothom sap, no es fa en dos dies, no. I menys en el cinema o en qualsevol disciplina artística, i que d'aquí 10, 15, 20 anys algú se'n recordi de que la seva primera participació o una de les seves primeres experiències va ser a Blanes, doncs és un reforç per la destinació, per el municipi.
8: Correcte, és un reforç, i també això també ha sigut fruit de l'experiència d'aquests dos darrers anys, no? Hem vist que aquella gent que venia a presentar la seva primera pel·lícula o el seu primer paper com a actor o actriu professional eren els que vivien amb més il·lusió, no? Que teníem com més ganes de participar del festival, no? I això també ha fet que ens dirigim cap a aquesta aposta decidida per les escoles de formació de cinema.
0: Mm-hmm. Concretament, als instituts de Blanes, quin paper jugaran en aquest festival? Se'ls ha convidat a participar d'una manera activa?
8: Sí, se'ls ha convidat a participar, tindran descomptes, es faran seccions, bueno, passes per a aquests públics també, evidentment. Estem parlant que alguns no seran majors d'edat i les pel·lícules també han de ser adequades a el que ells poden consumir. És una també de les coses que porta, que té molt clar l'Agustí, no? Que les pel·lícules que vagi a veure el públic han de ser pel·lícules o curts, ell no distingeix entre curt i pel·lícules, cosa que em sembla molt encertat, han de ser coses que et vingui de gust veure, coses, evidentment, que no puguis veure a una sala convencional, però que sigui de consum agradable, és a dir, que no siguin... carinyo, el típic tostón de vegades que posem alguns festivals.
0: Que tingui algun atractiu.
8: Exacte,
0: no?
8: Que sigui atractiu pel públic, no? Que faci que el públic vulgui anar a veure aquestes pel·lícules, que segurament la gran majoria no les trobarà a les sales convencionals, però que tinguin aquest atractiu, tant pel públic com per, en aquest cas, els escolars de Blanes.
0: Alcalde, parlàvem de la incorporació d'Agustí Argalic com a director del cinema, però l'Agustí ja havia col·laborat en edicions anteriors,
8: sí,
0: no?
8: Sí, l'any passat va col·laborar, va estar fent una mica de selecció i tal, però clar, no al nivell d'implicació que té aquest any, que és el director del festival. De fet, ell ha contactat amb altres membres del jurat internacionals, tots resideixen a Catalunya o a l'estat espanyol, però tots són, crec que va dir que un era escocès, l'altre era francès, és a dir, gent d'aquest mundillo a nivell internacional, per això, no? Per poder captar aquestes escoles i que puguin venir i que puguin participar del nostre festival.
0: L'Agustí Argalic té un currículum, com ha comentat, impressionant, no?
8: Impressionant.
0: Director del Filmets de Badalona, una de les referències del sector. Què esperen que pugui aportar com a direcció del festival? Suposo que amb una xarxa de contactes àmplia, d'entrada.
8: Correcte. Primer, la xarxa de contactes, el que et comentava ara de tota aquesta gent que vol que siguin membres del jurat, i l'experiència, no? L'experiència que té a l'hora de dirigir festivals de cinema. És que no és fàcil, no és fàcil trobar un director de festivals de cinema. Ell ho ha fet durant anys, ha estat treballant a TV3, és membre de l'Acadèmia de Cinema. Esperem que aporti això, no? Aquesta expertesa que ell té i que amb el currículum que tens, que són dos planes i mitja, ja ho veus que és un home que en sap molt de cinema i sobretot de dirigir festivals de cinema i del que la gent espera d'un festival de cinema.
0: Segurament serà molt difícil quantificar-ho, però quin retorn té per Blanes amb un festival de cinema, aquest festival concretament, aquest esdeveniment?
8: Primer, a nivell de visualitzacions de la xarxa, crec que estàvem l'any passat, no sé, vam fer una barbaritat. T'enganyaria si te digués un número, però va ser molt, molt gran. Després, a nivell d'ocupació hotelera, sí que és cert que com a ajuntament hi ha gent que convides i que li pagues l'estança, però no a tothom. Molta gent ve i s'ho paga ell de la seva butxaca, sobretot les produccions més grans i tal, o la gent que acompanya un actor que ha de recollir algun premi. Això d'entrar, després, a nivell de restauració, aquesta gent menja. Pensa que la gala final érem 420 persones, la gran majoria d'ells convidats, que convidats no vol dir que els hi paguem l'estança, el viatge i tot. No, no, no, vol dir que estan convidats a la gala, però que l'hotel i el viatge i tal, normalment, la gran majoria s'ho paguen ells, no? Això pensa que és una ocupació, doncs estem parlant de 420 persones, més gent que potser no entra a la gala, però que els acompanya doncs, per ser el cap de setmana o a conèixer Blanes. Això és molt difícil de comptabilitzar, sí, és molt complicat. Vam estar mirant l'any passat d'aviam si podíem fer algun retorn, però és que és com els focs artificials de Blanes, és molt complicat. Els pressupostos que ens demanaven per fer un estudi de costos del que podia deixar Blanes aquest festival de cinema, i també ho vam mirar amb els focs de Blanes, la veritat és que és superelevat, estàvem parlant d'una quantitat molt, molt, molt gran, molt important, però creiem això, no?, que a nivell de visualització de xarxes, a nivell de posicionament de Blanes, a nivell cultural, tant a comarques de Girona com a la resta de Catalunya, com el que et deia, no?, a nivell internacional, el retorn és molt important. De fet, el festival l'any passat ja va comptar amb subvencions de la Diputació de Girona, i d'aquests 200 o 300.000 euros que diu la gent que costa, no, el festival va sortir per 62.000 euros i els números són públics, us poden consultar a la web de l'Ajuntament.
0: Aquest és el pressupost més o menys per aquest any?
8: No, el pressupost és més gran, però com que rebem subvencions queda amb això, o sigui, el total de Blanes van sortir...
0: Sí, el que aporta l'Ajuntament de Blanes és al voltant d'aquesta xifra.
8: Sí.
0: Alcalde, ara parlàvem dels focs de Blanes, els tenim a tocar, eh?
8: A tocar, sí.
0: A un mes escàs, o un mes exacte, no ho sé, no?
8: Un mes exacte, perquè...
0: 23, no?
8: Sí, ja podem dir que els focs seran del 23 al 27 de juliol. Molt content, perquè aquest any jo crec que el primer de la història ve una companyia xinesa, que l'any passat va venir a mirar...
0: Xinesa?
8: Sí, una companyia xinesa, una portuguesa, i des de l'estat espanyol, a valenciana, com no?
0: No pot faltar.
8: Porta 5 anys guanyant. I demà, si no m'equivoco, demà s'obrirà ja perquè la gent que vulgui formar part del jurat popular s'hi pugui inscriure. Animo tothom a que ho faci, perquè la veritat és que és una experiència molt, molt bonica.
0: I la temporada, com la veieu, la temporada turística? Ara dèiem al maig, moltíssima gent, però això és un indicador de que serà un juliol i un agost potent, o com?
8: Jo crec que sí, per lo que hem parlat amb alcaldes, pues, amb Lloret, que vaig estar l'altre dia, amb en Martí Pujals, que hi coincidim sovint, amb la Sònia de Malgrat, serà una temporada potent. Jo crec que, malauradament, el clima bèl·lic que tenim, això fa que la gent s'ho pensi a l'hora d'agafar un avió o de sortir a l'estranger, i jo crec que molta gent tirarà pues, això, no?, d'agafar cotxe i venir cap aquí, o d'agafar un vol a un lloc on, pues, per sort, tenim una seguretat que altres espais no et garantitzen, no? I jo crec que serà una temporada molt, molt, molt bona. De moment, si va com el maig, serà espectacular, i esperem que així sigui.
0: De moment, a gaudir de la Revetlla de Sant Joan.
8: Sí, que tothom gaudeixi de la Revetlla de Sant Joan amb responsabilitat. Està molt bé el tema de tirar petards, però recordem que primer es poden generar incendis, accidents, i sobretot molestem a gossos i a animals, que a vegades també tenen aquesta sensibilitat per dir, bueno, pues, depèn de quina hora ja no tiro, i si hi ha un animal a prop o sentim que porta algun gos, pues, també potser no cal llançar aquests petardos.
0: Jordi Hernández, alcalde de Blanes, gràcies per ser avui amb nosaltres explicant-nos totes les novetats del Festival de Cinema. Bon estiu.
8: Igualment, bon estiu. Ens veiem.
0: Ens veiem aviat.
8: Segur que sí, moltes gràcies.
0: Bon dia. 8:37, de seguida tornem amb més qüestions, amb les portades dels diaris d'aquest dimarts.
6: Matí 360, per estar al dia de tot el que passa a la comarca.

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITV?
2: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitv.com.
1: Clar, pim-pam, passes l'ITV i ja poden començar les vacances.
2: Clar, quan ho fas amb temps tot és més fàcil.
3: Controlautoitv, la teva ITV de confiança.
1: Fes la inspecció controlautoitv.
2: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
4: Hola, Gala.
5: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
4: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
5: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.
6: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
7: Matí 360, per estar al dia de tot el que passa a la comarca.
8: Passant 2 minuts de 3:45 del matí, anem tot seguit a fer un cop d'ull a les portades dels diaris amb l'Isabel González. Isabel, bon dia.
9: Molt bon dia, què tal? Com estem? Molt bon dimarts. Comencem el dia fent un cop d'ull a les portades dels diferents diaris per conèixer quins són els titulars més destacats de la jornada. És per això que anem al quiosc i agafem la portada del diari de Girona, on hi podem llegir titulars com que 4 gironins es declaren cada dia insolvents als jutjats. També en portada destaquen una notícia que ara també explicaves, Josep Lluís, macrooperatiu dels Mossos amb 203 identificats i 283 antecedents. Passem al punt. Avui el Regne Unit no se'n surtés. El tema del dia del diari, diuen, la dimissió del primer ministre accentua la inestabilitat política britànica 10 anys després del referèndum del Brexit. També en portada hi podem trobar una entrevista avui a David Hicks, secretari general de la Xarxa Europea de Drets Lingüístics, qui diu que cal protegir les llengües davant dels governs que els són hostils. Passem ara a la portada de La Vanguardia. El Suprem, diuen, condemna Ábalos a 24 anys de presó per corrupció. L'alt tribunal fixa una pena de 19 anys per Koldo García, soci de l'exministre socialista. I també en portada, l'ultra de la Espriella guanya les eleccions en una Colòmbia partida en dos. A la portada del periòdico que fem un cop d'ull ara també trobarem titulars sobre el Regne Unit, Ábalos o fins i tot les eleccions de Colòmbia, però d'altres, com per exemple Barcelona, titulen viatge a la Xina amb 16 empreses catalanes per atraure inversions. I a més, mor als 100 anys Alan Greenspan, expresident de la Reserva Federal. Acabem el repàs amb el diari Ara i la seva portada. També podem trobar els titulars que ja hem anat explicant, però a més, també explicarà el missatge a Puigdemont de la victòria de Martí sacseja Junts i l'increment d'assemblees de mestres desborda els sindicats. Aquests, doncs, són els titulars principals que trobem en les portades dels diaris d'avui, Revetlla de Sant Joan, dia 23 de juny. Que vagi bé fins dijous. Bona revetlla a tothom.
8: Bona revetlla. En 11 minuts, les 9 en punt del matí. Ens quedem amb aquest clàssic. Free, all right now.

0: Poques incidències pel que fa a la mobilitat aquest dimarts 23 de juny, Revetlla de Sant Joan. En tot cas, en acost de l'àrea metropolitana de Barcelona, en vies ràpides, venint des de la Selva del Maresme, algunes retencions pròpia d'un dia laborable, però amb menys intensitat que altres dies. També a Rodalies de Catalunya hem de destacar que la R1, la línia del Maresme, avui hi ha un reforç amb trens de més capacitat fins a Mataró i també amb augment amb més freqüències, millor dir, fins a Mataró i també més capacitat i amb més capacitat de trens fins a Calella, segons informa Rodalies de Catalunya. En 7 minuts escassos arribem a les 9 en punt del matí. És moment de fer un cop d'ull de nou, de repassar de nou les notícies més destacades de les darreres hores. I destaquem que dues persones s'han vist implicades aquest dilluns en accidents de trànsit registrats a la comarca de la Selva. El sinistre més greu ha tingut lloc a Lloret de Mar, on un motorista ha mort després de col·lidir amb un turisme a l'interior del municipi, a la carretera C63, a l'Avinguda de les Alegries. Fons municipals han explicat que el cotxe ha girat a la dreta per incorporar-se a Canvió i la moto, que circulava pel voral avançant els vehicles, ha impactat contra el lateral. El pilot ha picat després contra una mitjana, on ha caigut contra un arbust i ha mort. El conductor de l'autobús mòbil ha resultat negatiu, ha donat negatiu tant en les proves d'alcoholèmia com en les de consum de drogues. La víctima era veí del barri Aigua Viva Parc de Vidreres. D'altra banda, a Arbúcies, una persona ha resultat ferida crítica en un xoc per encalç entre dos camions a l'eix transversal a la C25. El ferit ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Més qüestions. Els Mossos d'Esquadra han intensificat el pla Campai a diverses poblacions gironines, entre elles Lloret de Mar, amb l'objectiu de reforçar la seguretat i prevenir la reincidència delictiva. El dispositiu, desenvolupat entre el 19 i el 20 de juny amb la participació de diferents cossos policials, va permetre identificar 203 persones amb un total de 283 antecedents. A Lloret de Mar es van identificar 16 persones i es van practicar dues detencions relacionades amb un presumpte delicte de lesions. A més, es va aixecar un acte per una infracció vinculada a salut pública i es van fer diverses actuacions en matèria d'estrangeria. El pla Campai també es va desplegar a Girona, Figueres i la Jonquera amb controls policials i actuacions coordinades per reforçar la seguretat ciutadana. La flama del Canigó, les fogueres, la música i els sopars populars tornaran a omplir aquest vespre places, carrers i platges del Maresme i la Selva amb motiu de la Revetlla de Sant Joan. Diversos municipis del territori han preparat una àmplia programació festiva que combina els actes tradicionals amb música i activitats familiars per celebrar una de les nits més esperades de l'any. Diversos ajuntaments han previst reforços especials dels serveis de seguretat, neteja i informació ciutadana per garantir que la festa es desenvolupi amb normalitat i de manera segura. Les administracions també fan una crida a la prudència en l'ús de petards i material pirotècnic, així com el respecte per l'entorn i els espais naturals, especialment en un context marcat per les altes temperatures d'aquests dies, per aquesta onada de calor que estem vivint aquests dies a Catalunya. Més qüestions. L'Hospital Sant Jaume de Calella ha incorporat una nova tecnologia de planificació quirúrgica en tres dimensions que permet als professionals estudiar amb més precisió l'anatomia dels pacients urbans, dels pacients abans d'una intervenció. El sistema facilita una millor preparació de les cirurgies, especialment en casos complexos, i contribueix a reduir riscos i preservar més teixit sa. La plataforma genera models tridimensionals a partir de proves diagnòstiques com TACs o ressonàncies magnètiques i ja s'utilitza als serveis d'urologia, cirurgia general i ginecologia. Segons el centre, aquesta eina millora la presa de decisions mèdiques i permet optimitzar el desenvolupament de les intervencions quirúrgiques. I Hostalric fa front des de fa una setmana a una important plaga de mosques que està afectant veïns, comerços i empreses del municipi. La presència massiva d'aquests insectes ha obligat alguns establiments a tancar temporalment o a reduir la seva activitat. Segons ha informat l'Ajuntament, l'origen del problema s'ha localitzat en una empresa de reciclatge situada al polígon industrial on s'ha detectat material infestat de mosques. El consistori ha obert un expedient administratiu a l'empresa i treballa conjuntament amb els serveis tècnics per eliminar el focus. Mentrestant, s'han instal·lat més d'un centenar de trampes per intentar reduir la població d'insectes. Tot i aquestes mesures, les molèsties encara continuen sent importants i afecten tant la vida quotidiana dels veïns com l'activitat econòmica del municipi. Escoltem a Nit Papiol, que és l'alcalde d'Hostalric.
1: El que els experts recomanen és que s'ha de tractar l'origen, és a dir, s'ha d'eliminar el focus d'infestació i de proliferació, i per tant l'empresa el que ha fet aquests últims dies, i avui segueix fent-ho, és eliminar, retirar tots aquests palets contaminats per eliminar el focus. Paral·lelament, s'han instal·lat trampes de feromones al municipi, prop d'un centenar, s'instal·laran més els propers dies per mirar de controlar els efectes colindants d'aquesta infestació.
0: Informació d'àmbit general. Els bombers de la Generalitat afronten l'inici de l'estiu amb reivindicacions laborals mentre Catalunya es troba en una situació de risc extrem d'incendi forestal. Quatre sindicats del cos han fet una crida a no cobrir entre avui i el proper 30 de juny determinades activacions que consideren derivades de mancances estructurals, tot i que asseguren que es mantindrà la resposta a totes les emergències. La protesta coincideix amb l'inici d'una campanya de prevenció d'incendis impulsada per la Generalitat. Els departaments d'Interior i Agricultura han alertat que Catalunya registra aquest juny unes condicions especialment favorables a nivells d'humitat molt baixos i temperatures elevades. I el Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea han acordat una reforma de la normativa contra l'abús i explotació sexual infantil que amplia el nombre de conductes considerables delicte i endureix les penes en els casos més greus. La nova regulació també preveu ampliar els terminis perquè les víctimes puguin denunciar abans que els delictes prescriguin, tenint en compte que moltes no ho fan fins anys després dels fets. L'acord encara ha de rebre l'aprovació definitiva de l'Eurocambra i dels estats membres abans de la seva entrada en vigor. Quaranta segons i arribem a les 9 en punt del matí, moment del temps. Poques variacions, pocs canvis en la situació del temps. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts, en Revetlla de Sant Joan, dia completament assolellat a tot el territori, l'onada de calor continua activa, amb temperatures màximes avui que se situaran entre els 30 graus a les poblacions de la costa i els 37 a poblacions de l'interior. S'alerten també que aquesta revetlla, aquesta nit de Revetlla de Sant Joan, pot ser de les més caloroses del que portem d'any. Tenim més informació a marina360.cat, també cada hora els butlletins informatius de Ràdio Marina i els nostres canals de Telegram i de WhatsApp.
2: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
3: Ràdio Marina.
4: Són les 9.

0: Aquí, per sort, tenim calor, molta calor, però per sort no tenim mosques com a Hostalric, eh?
1: Ai, calla, només de pensar-hi, tinc fàstic.
0: No, no, fàstic i molèstia, perquè ja porten una setmana amb una plaga de mosques que...
1: Uf, jo no puc, eh?
0: Solidaritat amb els veïns d'Hostalric.
1: Sí, tota, absoluta.
0: Bon dia.
1: Oh, quina imatge, per començar, a més...
0: Ai, em sap greu. No, és que és parlar...
1: Jo que anava a començar parlant així, en plan platòric, que aquesta és una nit que tot és a punt, que si la revetlla, que si no sé què, que si les fogueres, que si els concerts... Per cert, hi ha més d'una desena de poblacions que tenen prohibides les fogueres, aquesta nit, per al tema de l'altíssim risc d'incendis, no? Jo crec que la paraula clau és la que tu has dit, respecte, aquesta és la paraula, en un context de temperatures extremes, però jo afegiria precaució i sentit comú, perquè, clar, vull dir, de vegades... veus a qualsevol persona amb uns sacs de petards i amb una actitud que penses, a veure, no és la manera, no és la manera.
0: Doncs a més, aquesta nit que farà molta calor, que espereu que sigui una de les nits, una de les revetlles més caloroses que recorden.
1: Sí,
0: amb una onada de calor, que tenim temperatures molt altes, se fa ja molts dies, per tant, l'ambient està reescalfat. No?
1: I mira el que són les coses. La setmana passada estava escoltant a un expert que parlava del temps i bla, bla, bla. I clar, quan dius que aquesta serà la revetlla més calorosa recordada fins al moment, aquest expert deia que aquest estiu serà el més fresc dels propers que vindran. Amb la qual cosa ja t'estan dient. Tens calor? Sí, doncs no té res a veure amb el que tindràs l'any que ve, i el següent.
0: És la tendència, el que venim llegint i escoltant en els últims anys, no? Mm-hmm. Extrems, perquè allò que la primavera i la tardor pràcticament ja...
1: Es fusionen
0: amb l'estiu i amb l'hivern, per tant...
1: Bé, a veure, aquest any hem tingut una primavera...
0: Una mica, més o menys normal.
1: Jo crec que una primavera normal, amb
0: i un
1: molta pluja...
0: humida... Sí.
1: A veure, jo crec que ha estat una clara diferència, per això el cop així, clar, sobtat, quan ha vingut la primera onada de calor que ningú s'esperava, doncs ha estat una mica així com brutal.
0: Sí,
1: brutal.
0: Però que tothom coincideix una mica en això, no? Estius molt, molt calorosos en els propers anys, aquesta tendència, i hiverns freds, per tant, contrastos.
1: Contrast, no?, de temperatures, sí.
0: En fi, ens
1: haurem
0: d'adaptar.
1: Escolta, és el signe dels temps.
0: Ens haurem d'adaptar.
1: Ja està. El que dèiem, respecte...
0: precaució.
1: Sentit comú, respecte per l'entorn natural, pel medi natural, que és el nostre pulmó, pel nostre entorn de persones, no a tothom li encanten els petards,
0: no
1: a tothom gaudeix d'aquesta festa, i també, si us plau, un plus per les mascotes, que avui és una de les nits més terribles per ells, la veritat. Ho passen molt i molt malament i sap molt de greu. De fet, jo me'n vaig a la muntanya, vaig a recollir la meva filla, el meu gendre i a les seves dues mascotes perquè escapen de Barcelona aquesta nit per evitar aquest estrès descomunal que pateixen les
0: bèsties. Doncs
1: tu
0: aquesta nit no tindràs calor.
1: Que no? Perdona, em vaig al Pirineu de Lleida,
0: Però calor aquesta nit no tindràs.
1: Bueno, ja t'ho diré, ja t'ho explicaré. Primer és d'arribar, que em trobaré unes caravanes d'allò que...
0: Això és una altra cosa.
1: Primer hauré d'arribar.
0: I després hauràs de venir, que també trobaràs caravana.
1: I un cop arribi, ja et diré si passo calor o no passo calor. Però de moment, sí, fujo de la ciutat i me'n vaig al rescate de dues mascotes, el Bruce... i en Weasley.
0: El Bruce i Weasley.
1: Que ho passen molt malament, pobrets, per Nadal. Per Sant Joan i amb els petards, especialment.
0: Això sembla que tot una pel·lícula, El rescat de...
1: De les mascotes, sí, me'n vaig al rescat, sí. Soc una la seva. Avui seré la seva heroïna. En fi... Que bon dia, que bona revetlla a tots, que ens ho passem molt i molt bé i la comentarem dijous.
0: Sí, home, i tant que sí. Dijous tornarem a estar aquí al peu del canó. Aquesta setmana és estranya, amb aquest parón entremig.
1: Sí, a mi no m'agrada gaire això de la revetlla mitja setmana.
0: O que sigui al principi o que sigui al final.
1: Podria haver tocat un dijous, podria haver tocat un...
0: Tu l'hauries fet pont.
1: Clar, i tu?
0: Sí, també, clar.

0: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
0: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
2: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
3: Matí 360. L'actualitat del sector immobiliari amb Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.
4: Seguim al Matí 360 de Ràdio Marina d'aquest dimarts i com cada dimarts anem a parlar d'habitatge, anem a parlar de vivenda amb en Josep Serra de Serres Immobiliàries de Santa Susana. Josep, bon dia.
5: Hola, moltes gràcies. Encantat de ser aquí amb vosaltres una altra vegada.
4: Doncs amb en Josep Serra parlem cada setmana d'habitatge, intentant resoldre els vostres dubtes i consultes. És un espai que podeu seguir a través de diversos canals, la ràdio, a Ràdio Marina, el podcast i també a les xarxes socials. Som-hi amb el tema d'avui. Josep, et faré una pregunta que segurament no té una única resposta. És un bon moment per comprar un habitatge?
5: Efectivament, Josep Lluís, aquesta és una pregunta que no té una resposta ni una dir universal, perquè la decisió de comprar un habitatge depèn molt de les circumstàncies personals de cada comprador, la seva situació laboral, l'estalvi disponible, les necessitats familiars o inclús la capacitat d'endeutament que tinguem cadascú de nosaltres. Ara bé, si ho analitzem des d'una perspectiva general de mercat, jo et diria que sí, que és un bon moment per comprar, perquè els tipus d'interès continuen a nivells atractius i la previsió és que a mitjà termini puguin tornar a pujar. A més, hi ha un altre factor molt important, que és l'escassez d'oferta d'habitatge. Hi ha molt poca oferta i d'habitatges disponibles i en moltes zones això està influint que els preus segueixin pujant. Si aquesta situació continua, esperar-nos pot significar trobar-nos amb habitatges molt més cars.
4: Clar. I què hauríem de tenir en compte, doncs, per decidir si volem comprar ara o no?
5: Tal com hem comentat, el més important és valorar si la compra encaixa amb la situació

0: econòmica i personal de cada família, la capacitat d'estalvi, l'estabilitat laboral i les necessitats de futur. A partir d'aquí, cal tenir en compte també que ajornar la decisió pot no aportar grans avantatges, ja que ens podríem trobar amb habitatges més cars i, evidentment, amb unes condicions de finançament menys favorables que les actuals.
1: Perfecte. Si voleu, us podem resoldre els vostres dubtes sobre aquests i altres temes relacionats amb l'habitatge. Envieu-nos la vostra pregunta al WhatsApp de Ràdio Marina, 972-33-4500, o també podeu fer servir el correu electrònic info@radiomarina.com. A Serres Immobiliàries, Josep, feu alguna cosa més que posar en contacte venedors i compradors? També assessoreu i, sobretot, molt important, acompanyeu a les dues parts.
0: Sempre. És una de les nostres prioritats. A la nostra immobiliària sempre acompanyem tant el comprador com el venedor perquè la compra i venda d'un immoble sigui més segura i més senzilla per tothom.
1: I on us podem trobar física i online?
0: Fàcil, estem molt a prop de tots vosaltres, estem just al costat de la carretera Nacional 2, en el centre comercial Carrefour, a Santa Susana, i inclús per donar un millor servei a tots els clients tenim obert tots els dies de la setmana, inclosos festius. També podeu trobar-nos a la xarxa cercant a Google Serres Immobiliàries a Santa Susana.
1: Perfecte, Josep, gràcies. Fins la setmana vinent.
0: Moltes gràcies a vosaltres i fins la propera setmana.
2: Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972-33-4500. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.
3: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al Centre Comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
4: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.

Avui és 23 de juny i aquesta nit els Joans i les Joanes en particular i la resta del món en general celebra la revetlla de Sant Joan. La gran majoria de nosaltres ho tenim tot a punt per celebrar aquesta nit la festa de Sant Joan, però en realitat què celebrem per Sant Joan? Està clar que és una festa vinculada al foc. La llum, l'aigua i sobretot el foc són els grans protagonistes d'aquesta festa que parteix d'una tradició ancestral per celebrar el canvi de solstici i l'arribada de l'estiu. Però no només això, també celebrar el bon temps, els bons auguris. És una festa religiosa o pagana. Els orígens són rics, variats i diversos. La revetlla de Sant Joan és una de les festes més celebrades a Catalunya, però no només aquí. L'anomenada nit més curta de l'any, tot i que no coincideix exactament amb el solstici, també és present a d'altres països europeus entroncats amb aquesta tradició arran de l'expansió de la corona catalano-aragonesa a partir del segle XII. Però centrem-nos a casa nostra, perquè la nit de Sant Joan a Catalunya no seria el mateix sense els seus rituals. Les fogueres són l'ànima de la festa, s'enceren a places, carrers i platges i es fa com a símbol de purificació. Diuen que saltar per sobre crema el que és dolent i porta sort. Potser el moment més especial de la nit és l'arribada de la flama del Canigó. No sé si sabeu que es manté encesa durant tot l'any al Castellet de Perpinyà i es renova cada 22 de juny al cim del Canigó. Centenars de voluntaris la distribueixen per tot Catalunya per encendre les fogueres de la revetlla, simbolitzant la unitat de la llengua i la cultura catalanes. El soroll de traques, masclets, fons i coets va associat a la revetlla de Sant Joan. Tradicionalment es deia que el soroll foragitava els mals esperits. I què seria una revetlla de Sant Joan sense la música? La música i la revetlla van de la mà. Balls i concerts a l'aire lliure amb música per a tots els gustos. En algunes localitats es ballen sardanes al voltant de la foguera, però el més habitual són les revetlles populars. Esteu a punt? Però necessitem el postre. La coca de Sant Joan, la reina gastronòmica de la nit. Coca de brioix, coberta de fruita confitada i pinyons, farcida de crema, de nata, de massapà, o la coca de llardons acompanyada d'una copa de cava ben fresc. Això, aquesta nit és el millor. Però aquests no són els únics rituals. Banys purificadors al mar a mitjanit o la recol·lecció d'herbes com la farigola, romaní, herba de Sant Joan, que segons la creença popular tenen propietats especials si es cullen aquesta nit. L'aire ja fa olor de pólvora. Els focs aviat començaran a cremar. El cel nocturn s'il·luminarà. Quan el sol es pon el 23 de juny, Catalunya es transforma per celebrar la nit més esperada i vibrant de l'any. És la benvinguda a l'estiu, una festa que barreja arrels ancestrals amb alegria desbordant. Una nit on el foc purifica, els desitjos prenen protagonisme i la festa uneix. Des del matí 360, feliç Sant Joan a tots!

Matí 360.

0: Juny, vine a gaudir de mil i una maneres de fer els fideus a Tossa de Mar. Bona cuina, ambient acollidor i el millor de la Costa Brava per compartir en família, amb amics o amb bona companyia. Descobreix receptes tradicionals i creatives als restaurants de la vila i deixa't enamorar per Tossa. Més informació a visittossa.com.
1: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. alreidelarajola.com.
2: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Montecarlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
4: Ràdio Marina, sempre al teu costat. Pugem al DeLorean.
5: Introduïm la data d'avui en pantalla, 23 de juny. Només us rebella, rebella i rebella. El nostre cotxe vol marxar de festa. Ai, aquesta és la nit, com deien, que repartim doncs, la flama de Canigó. Comença arreu del territori una de les grans festes d'aquest estiu, una de les més arrelades. Ai, DeLorean, tornem a provar, a veure si aquest DeLorean ara ens fa una mica més de cas, va. 23 de juny, ara sí, va. Som l'any 1973. Per 5 setmanes seguides, George Harrison va conquerir la posició número 1 a la Billboard 200 àlbums dels Estats Units amb Living in the Material World, el seu segon àlbum que assolia aquest número 1 en aquest mercat discogràfic. L'àlbum va aprofundir en l'interès de Harrison per la filosofia hindú en cançons com Give Me Love, Give Me Peace on Earth, The Lord, Love's the One, Try Some, Buy Some, i donava alguna pista sobre la seva etapa als Beatles i la seva relació amb els seus companys. Era l'any 1973. Anem de George Harrison a això.

0: Hem saltat de la filosofia hindú a la música dels Duran Duran. Era l'any 1984 i per dues setmanes seguides Duran Duran arribaven per primera vegada al número 1 a la Billboard Hot 100 dels Estats Units amb The Reflex, una cançó inclosa al seu tercer àlbum d'estudi Seven and the Rugged Tire de l'any 1983. Recordem a Duran Duran. Home, si jo ja pensava en Duran Duran, doncs me'n recordo del Simon Le Bon, que estava com un canyón. Clar, és que era una d'aquelles bandes de pop-rock britàniques que combinava bàsicament el New Wave, aquest estil derivat, derivant en un, el que podríem dir, dance rock, un estil molt propi de bandes britàniques, popularitzant el New Romantic, també se'ls va anomenar en aquesta època dels 80. Va ser una de les bandes amb més èxit comercial d'aquesta dècada, i va ser, doncs, el grup, podríem dir que va liderar això que deien la segona invasió britànica. De sobte, les llistes dels Estats Units van començar a ser envaïdes per bandes d'aquest estil, que arribaven del Regne Unit. Doncs ells van ser els precursors d'aquesta segona invasió britànica, iniciada per la cadena televisiva recentment clausurada MTV. Ells van ser una mica, doncs, el pal de bandera d'aquesta segona invasió. Simon Le Bon, com dèiem, busqueu-lo, perquè encara està en actiu, ja no és tan guapo, perquè han passat 40 anys, però escolta, encara continuen en actiu des de l'any 78, i això té molt de mèrit.
1: Eren aquests o els Spandau Ballet,
0: No? Eren els Spandau Ballet. Hi havia alguna més, Hi havia alguna més que ara no...
1: Vigis eren una mica més anteriors.
0: No. Ja. Vigis era una altra història. No, d'aquesta banda, que era com una boy band. A veure, prescindint, òbviament, dels Backstreets i tots aquests, però Take That i totes aquestes. No. Era aquest estil, com sofisticat, un pop glamurós, saps?
1: Simple Red, potser fins i tot també.
0: Podrien encabir-se, no?, en aquest moviment. Realment va ser un moment musical pel Regne Unit, doncs, realment brillant i això, vull dir, podríem fer algun dia recerca, no?, d'aquestes bandes no típicament americanes que de sobte van envair les llistes del món i que sonaven, doncs, així. Sonaven com sonen ells.

0: Aquest any, Valentine celebra 80 anys pintant llars i ho fem premiant la teva fidelitat. Acumula compres durant 4 mesos a les botigues Thin Valentine i emporta't maquinària professional. Thin Valentine. Pintem?
1: La Masia Tordera.
2: A aquesta revetlla de Sant Joan, vine a la Masia Tordera. Un gran sopar amb coca, cava i el gran espectacle La Masia. Música en viu i DJ. I de matinada, xurros amb xocolata. I tot per tan sols 47 euros per persona. I els nens amb un 50% de descompte. Feu la vostra reserva a lamasiatordera.com. Celebra l'inici de l'estiu amb la millor revetlla.
3: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
4: El Pol es queixa quan mastega i li aviso una càries.
5: L'has portat al dentista?
4: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
5: Quan abans li duguis millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
6: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut. A l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
7: Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat.

0: Doncs sap, a tothom a somriure, que és bo per la salut.
1: Exacte, i que aquesta nit doncs, el somriure sigui el gran protagonista, perquè aquesta nit és la nit de Sant Joan, així que tothom a celebrar-ho. Somriures, jo crec que aquest home doncs, va provocar moltíssimes, perquè hem sabut fa re poques hores de la mort d'un home que, i no exagero, va canviar el rumb de la història, de la indústria musical. Una figura icònica. Estem parlant de Clive Davis. Tu em diràs, no em sona gaire aquest nom, perquè...
0: Sona poc, però sí sona, sí.
1: És un home que va ser, per exemple, director de Columbia Records, va ser director d'Arista Records, va ser el que va donar forma, el que va canviar la carrera d'artistes, agafa-t'hi, com Janis Joplin, com Christina Aguilera, com Billy Joel, com Aretha Franklin, com Bruce Springsteen, Carlos Santana, Alicia Keys, Whitney Houston, o sigui, en fi, hem d'acomiadar el que dèiem a un dels grans mags, un home que va néixer a Brooklyn, que es va llicenciar a Harvard, que no tenia, quan va entrar amb 28 anys, ni idea de la indústria de la música, però que es va formar sobretot en drets d'autor, en contractació, o sigui, una d'aquelles ments brillants que es va formar per fer el que millor va saber fer, i ho va fer durant 50 anys. Així que acomiadem a Clive Davis amb un sentit i jo crec que millor homenatge, que és un dels seus grans descobriments, com va ser Whitney Houston, amb la que acabem avui.
0: Doncs és el nostre petit homenatge, com tu dius.
1: Sí.
0: Sota, bon Sant Joan, bona revetlla.
1: Gràcies.
0: Precaució amb els petards, amb la carretera.
1: Sí, amb la carretera, és el que més em preocupa, no trobar-me molt de follon.
0: Amb tot plegat. I també... amb el cava i amb l'alcohol.
1: Bueno, sí. Un cop arribem a lloc...
0: Un cop arribem a lloc,
1: com que ens quedem a dormir a aquest lloc, ja és igual. Ja el tema del cava i aquestes coses ja...
0: Però no tothom té la sort que
1: no,
0: tens tu.
1: No. El que sí que hem de dir és que, sobretot, home, eviteu els desplaçaments en cotxe i si penseu veure, hi ha autobusos nocturns fantàstics.
0: I fins i tot la línia de Riu del Maresme reforça els trens aquesta nit.
1: Exacte, o sigui que res d'agafar el cotxe, tinguem una festa... Una festa,
0: En fi, fins dijous.
1: Bona revetlla a tots,
0: Bona revetlla.
1: Adéu.

0: Matí 360, a Ràdio Marina i marina360.cat.
1: Avança't a l'estiu a Milà Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
2: Ràdio Marina.
3: Són les 10.
4: Sempre al teu costat.
3: Ràdio Marina, serveis informatius.
0: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Els Mossos d'Esquadra han intensificat el pla campai a diverses poblacions gironines, entre elles Lloret de Mar, amb l'objectiu de reforçar la seguretat i prevenir la reincidència delictiva. El dispositiu, desenvolupat entre el 19 i el 20 de juny, amb la participació de diferents cossos policials, va permetre identificar 203 persones, amb un total de 283 antecedents. A Lloret es van identificar 16 persones i es van practicar dues detencions relacionades amb un presumpte delicte de la lesions. A més, es va aixecar un acte per una infracció vinculada a salut pública i es van fer diverses actuacions en matèria d'estrangeria. El pla campai també es va desplegar a Girona, Figueres i la Jonquera amb controls policials i actuacions coordinades per reforçar la seguretat ciutadana. I la flama del Canigó, les fogueres, la música i els sopars populars tornen a omplir aquest vespre places, carrers i platges del Maresme i la Selva amb motiu de la Revetlla de Sant Joan. Diversos municipis del territori han preparat una àmplia programació festiva que combina els actes tradicionals amb música i activitats familiars per celebrar una de les nits més esperades de l'any. Diversos ajuntaments han previst reforços especials dels serveis de seguretat, neteja i informació ciutadana per tal de garantir que la festa es desenvolupi amb normalitat i de manera segura. Les administracions també fan una crida a la prudència en l'ús de petards i material pirotècnic, així com el respecte per l'entorn i els espais naturals. I en clau general, destaquem que els bombers de la Generalitat afronten l'inici de l'estiu amb reivindicacions laborals, mentre Catalunya es troba en una situació de risc extrem d'incendi forestal. 4 sindicats del cos han fet una crida a no cobrir entre aquest 23 i el 30 de juny determinades activacions que consideren derivades de mancances estructurals, tot i que asseguren que es mantindrà la resposta a totes les emergències. La protesta coincideix amb l'inici d'una campanya de prevenció d'incendis impulsada per la Generalitat. Els departaments d'Interior i Agricultura han alertat que Catalunya registra aquest mes de juny unes condicions especialment desfavorables amb nivells d'humitat molt baixos i temperatures elevades. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, segueix avui dimarts l'onada de calor, aquesta Revetlla de Sant Joan, amb temperatures màximes que se situen entre els 30 i els 37 graus. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
3: Ràdio Marina, serveis informatius.
0: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.
0: Fórmula 360. Amb Montse Rico.

0: Més que un concert, pel que sembla, aquesta party tan, tan especial es converteix en una autèntica, com diu la cançó, una autèntica festa. Una performance carregada de sorpreses és el que ens espera en aquest nou concert d'en Joan Dausà al Mar d'Estiu. Nosaltres també donem la benvinguda a la nostra festa particular des d'ara i fins la una del migdia en aquest dia tan i tan especial que tant ens agrada a tots. Feliç... Anava a dir dia de Sant Joan, però encara no ho és. Feliç nit de Sant Joan a tots. Salutacions d'aquest parlament, Montse Rico, al teu costat. Fins la una.
1: Ràdio Marina, 107.5.

0: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral. La teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
1: Doncs m'he comprat un Habito de Mercedes-Benz amb tecnologia avançada.
2: Ah, sí? I què més?
1: I gran volum de càrrega, portes corredisses, càmera d'aparcament de 360 graus i acord de servei Service Care.
2: Doncs sí que n'hi havia més.
1: Amb Mercedes-Benz, la teva Habito només és l'inici.
3: Vine a Garatge Plana de Vilamalla, Fornells de la Selva o Blanes o truca al 673 137 137.
4: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
5: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
6: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
5: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
6: I ara, per una

0: Atenció, encara més completa, nou servei d'imatge molecular, amb PET-TAC i gamma càmera, per a diagnòstics més precisos de càncer.
1: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a centremedicalomar.es.
0: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
1: Centre Medicalomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
2: Ràdio Marina.
3: Segon qui, tercer qui, i cauen quatre quisos.
2: Sempre al teu costat.

0: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat. I troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat, número 5 de Blanes i a zetaelectronica.com.
1: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
2: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
3: Celebra Sant Joan amb JS Carnissers i gaudeix de carn de qualitat a preu d'escorxador. Lots per a 4 i 8 persones, secret de porc, botifarra, xurrasco, xurís i molta varietat de carn més. Reserva el teu avui mateix, estoc limitat. Celebra Sant Joan amb els millors sabors. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi, dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
4: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
5: Me, 23 de juny, aquest dimarts, nosaltres sí que ens embarquem en aquesta nova aventura de la Ludwig. I sí, parlem d'aventura, perquè el seu amor ha marxat de vacances i ells se n'aprofiten.

0: vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITB?
1: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita contra l'autoITB.com.
0: Clar, pim-pam, passes l'ITB i ja poden començar les vacances.
1: Clar, quan ho fas amb temps tot és més fàcil.
2: Contra l'autoITB, la teva ITB de confiança.
0: Fes la inspecció contra l'autoITB.
1: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
3: Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a DU35 per 400 euros, en dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
4: Saps que el Centre de Formació d'Adults Espiteus fan cursos d'accés directe a cicles formatius de grau mitjà i superior?
5: Ah, sí? I què més hi pots estudiar?
4: Cursos d'idiomes, informàtica i tots gratuïts i reconeguts oficialment per l'administració. Ah, i una novetat. Superant la prova d'accés a grau superior, obtens un equivalent laboral al batxillerat i serveix per a presentar-se a diferents oposicions.
5: Genial!
4: Centre de Formació d'Adults Espiteus. Inscripcions del 19 al 26 de juny. Places limitades. Per a més informació, truca al telèfon 972-350918.
6: Et busco i t'habito.
3: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
7: Ràdio Marina.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 11.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: L'Hospital Sant Jaume de Calella ha incorporat una nova tecnologia de planificació quirúrgica en tres dimensions que permet als professionals estudiar amb més precisió l'anatomia dels pacients abans d'una intervenció. El sistema facilita una millor preparació de les cirurgies, especialment en casos complexos, i contribueix a reduir riscos i preservar més teixits. La plataforma genera models tridimensionals a partir de proves diagnòstiques com tacs o ressonàncies magnètiques i ja s'utilitza als serveis d'urologia, cirurgia general i ginecologia. Segons el centre, aquesta eina millora la presa de decisions mèdiques i permet optimitzar el desenvolupament de les intervencions quirúrgiques. I avui també destaquem que Hostalric fa front des de fa una setmana a una important plaga de mosques que està afectant veïns, comerços i empreses del municipi. La presència massiva d'aquests insectes ha obligat alguns establiments a tancar temporalment o a reduir la seva activitat. Segons ha informat l'Ajuntament, l'origen del problema s'ha localitzat en una empresa de reciclatge situada al polígon industrial on s'ha detectat material infestat de mosques. El consistori ha obert un expedient administratiu a l'empresa i treballa conjuntament amb els serveis tècnics per tal d'eliminar el focus. Mentrestant, s'han instal·lat més d'un centenar de trampes per intentar reduir la població d'insectes. Tot i aquestes mesures, les molèsties continuen sent importants i afecten tant la vida quotidiana dels veïns com l'activitat econòmica del municipi. I en clau general, destaquem que el Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea han acordat una reforma de la normativa contra l'abús i l'explotació sexual infantil que amplia el nombre de conductes considerades delicte i endureix les penes en els casos més greus. La nova regulació també preveu ampliar els terminis perquè les víctimes puguin denunciar abans que els delictes prescriguin, tenint en compte que moltes no ho fan fins anys després dels fets. L'acord encara ha de rebre l'aprovació definitiva de l'Eurocambra i dels estats membres abans de la seva entrada en vigor. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts, de revetlla, amb sol i calor, les temperatures màximes entre els 30 i els 37 graus. Demà dimecres la tònica serà similar, amb ambient assolellat i temperatures elevades. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
6: A Fesmes, fes-ho a mida.
4: L'actualitat de la Selva i el Maresme al teu mòbil. Apunta't al nostre canal de Telegram. Ràdio.

0: Matí 360.
1: Dues persones han vist implicades aquest dilluns en accidents de trànsit registrats a la comarca de la Selva. El sinistre més greu ha tingut lloc a Lloret de Mar, on un motorista ha mort després de col·lidir amb un turisme a l'interior del municipi.
2: Sí, consolidat. Jo crec que s'ha fet 2 anys molt bons. L'any passat ja va haver-hi una gran afluència de públic i aquest any presentem canvis. Canvis obligats. El primer, el director, evidentment, en Jordi Calvet ja no hi és i costa trobar directors. La veritat és que és complicat trobar gent que es dediqui a fer festivals de cinema i tenim un, jo crec, amb un currículum molt extens. L'Agustí Jalic, el director del Filmes, del Barcelona Sports Films...
3: El Suprem condemna Ábalos a 24 anys de presó per corrupció. L'alt tribunal fixa una pena de 19 anys per Koldo García, soci de l'exministre socialista.
4: La decisió de comprar un habitatge depèn molt de les circumstàncies personals de cada comprador. La seva situació laboral, l'estalvi disponible, les necessitats familiars o inclús la capacitat d'endeutament que tinguem cadascú de nosaltres. Ara bé, si ho analitzem des d'una perspectiva general de mercat, jo diria que sí, que és un bon moment per comprar perquè els tipus d'interès continuen a nivells atractius.
5: Simon Le Bon, com dèiem, busqueu-lo, perquè encara està en actiu, ja no és tan guapo, perquè han passat 40 anys.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: 1.000 euros pot ser teu. Sí, sí, 1.000 euros de descompte per la compra del teu nou sofà. Mimma Gallery, perquè hi ha coses que millor celebrar-les a casa. Més info a mimma.net.
1: Visita'ns al carrer Ses Falques sense número de Blanes, darrere de Ocine.
2: Mimma el teu espai.
3: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
4: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 38 22 26. Truca'ns!
5: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
6: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Certificar.com refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i a edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.
1: Aquest Sant Joan, vine al restaurant Bugui a gaudir de la millor gastronomia local amb el menú especial del nostre xef Òscar, especialitzat en peix, marisc i arrossos. Un Sant Joan especial en un ambient acollidor a vora mar. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i celebra la teva revetlla amb el sabor del Mediterrani. Restaurant Bugui de Blanes, t'hi esperem!
2: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
3: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
4: 100.000 persones del Maresme estan exposades al risc d'inundacions per les rieres.
5: Aquestes xifres i índexs de criminalitat són esporàdics o han vingut per quedar?
3: Moltes coses.
6: Vivim més que mai, l'esperança de vida a Catalunya augmenta i ja supera els 84 anys.
7: Aquesta setmana encendrem amb les veus
3: moltes coses.
8: 20 d'abril de 90.
9: I quina cançó, no, no l'aixafarem, la posarem sencera al final, ho prometem, però volem parlar sobre ella, aquesta mítica.
4: Perquè per mi és el 90 quilòmetres, no sé jo, eh? No sé com vas tu,
10: 90
4: de
10: cames, eh? 90 quilòmetres, déu-n'hi-do, també. Sí.
11: És que és bo que els seus fills facin esport per salut i, en cap cas, per treure'ls de pobres.
9: Una comèdia diferent, molt i molt divertida, que es diu Les ovelles de Tarnia.
12: M'agrada pensar que mantenen, però no deixen de ser ovelles.
13: Oh, però per què para ara?
14: Ara que estàvem a punt de saber qui és l'assassí.
3: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre.

0: plens preparatius per aquesta esperadíssima Revetlla de Sant Joan i a 10 minuts ja per les 12.
1: Marina360.cat, el portal de continguts digitals de Ràdio Marina.

0: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITB?
1: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita contra l'autoITB.com.
0: Clar, pim-pam, passes l'ITB i ja poden començar les vacances.
1: Clar, quan ho fas amb temps, tot és més fàcil.
2: Contra l'autoITB, la teva ITB de confiança.
0: Fes la inspecció contra l'autoITB.
1: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
3: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
4: Com la pizza del pomodoro.
5: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
3: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
4: A Lloret Pizzeria
3: i Pomodoro.
6: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
7: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
6: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
7: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
6: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
8: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans. Aquest any, Valentine celebra 80 anys pintant llars i ho fem premiant la teva fidelitat. Acumula compres durant 4 mesos a les botigues Zin Valentine i emporta't maquinària professional. Zin Valentine. Pintem?
9: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Kinda late, but the ladies want some more. Oh my, good lord. Tell them drink some. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jack Daniels.
1: Aquesta és una d'aquelles rareses amb les que ens vam topar a principis del 2025. Arribava directament des dels Estats Units, es diu Chapuzic, és un intèrpret que combina la perfecció de la música americana, el country, el hip-hop. Això es deia Tipsy a Barcelona. Un dels grans èxits que recuperem per tu aquí, a Ràdio Marina. And the trumpets, they
2: go. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 12.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: La biofarmacèutica Ipra, amb seu a Amer, ha tancat el 2025 amb una facturació rècord de 516 milions d'euros i amb un benefici net de 53,9 milions. La companyia també ha destinat 93 milions d'euros a projectes de recerca, desenvolupament i ampliació d'instal·lacions. El creixement s'ha sustentat principalment en la divisió de salut animal, que ha incrementat un 14% les seves vendes fins als 490 milions d'euros. En aquest àmbit, Ipra lidera un consorci internacional que investiga una vacuna contra la pesta porcina africana. Pel que fa a salut humana, la companyia confia augmentar significativament les vendes de la vacuna contra la Covid-19 a partir del 2027. I l'Ajuntament de Tordera ha ampliat la xarxa de videovigilància amb la instal·lació d'una desena de noves càmeres de seguretat en diferents accessos, urbanitzacions i veïnats del municipi. L'actuació forma part del Pla de Seguretat Ciutadana impulsat pel Consistori per tal de reforçar la vigilància, millorar la gestió del trànsit i afavorir la convivència. La nova fase inclou dispositius en diversos punts estratègics, així com la incorporació d'una tercera càmera de visió de 360 graus, controlada des de la sala de comandament de la policia local. El projecte també contempla la revisió i actualització d'altres equips ja existents per millorar-ne l'eficàcia. I en clau general destaquem que 10 anys després del referèndum del Brexit i 6 anys després de la sortida efectiva del Regne Unit de la Unió Europea, les conseqüències de la decisió continuen deixant empremta a les relacions econòmiques i turístiques amb Catalunya. Segons dades d'Acció, les importacions procedents del Regne Unit han caigut un 43,1% des de la seva sortida de la Unió Europea, mentre que les exportacions catalanes cap al mercat britànic han crescut un 25%. La directora de Negoci Internacional d'Acció, Cristina Serradell, atribueix la davallada de les importacions a les noves traves comercials derivades del Brexit, que han afavorit que moltes empreses optin per proveïdors d'altres països europeus. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà, dimecres, Sant Joan, amb ambient assolellat i continua la calor, amb temperatures màximes entre els 30 i els 36 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.
4: L'actualitat de la Selva i el Maresme al teu mòbil. Apunta't al nostre canal de Telegram. Ràdio.

I què menys que una batucada per celebrar que avui és avui. Com ens agrada aquest diumenge sense drama. Aquesta novetat que sona així de fet.

0: I que bé que queda una batucada a les hores prèvies de la nit més llarga de l'any.
1: Tots els dies que vindran.
2: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
0: Les 12 del migdia, 6 minuts després de la informació. Torna la música aquí a Ràdio.

0: 360.
1: Dues persones han vist implicades aquest dilluns en accidents de trànsit registrats a la comarca de la Selva. El sinistre més greu ha tingut lloc a Lloret de Mar, on un motorista ha mort després de col·lidir amb un turisme a l'interior del municipi.
2: Sí, consolidat. Jo crec que s'ha fet dos anys molt bons. L'any passat ja va haver-hi una gran afluència de públic i aquest any presentem canvis, canvis obligats. El primer, el director, evidentment en Jordi Calvet ja no hi és i costa trobar directors. La veritat és que és complicat trobar gent que es dediqui a fer festivals de cinema i tenim un, jo crec, amb un currículum molt extens, l'Agustín Jalic, el director del Filmes, del Barcelona Sports Films.
3: El Suprem condemna Ábalos a 24 anys de presó per corrupció. L'alt tribunal fixa una pena de 19 anys per Koldo García, soci de l'exministre socialista.
4: La decisió de comprar un habitatge depèn molt de les circumstàncies personals de cada comprador. La seva situació laboral, l'estalvi disponible, les necessitats familiars o inclús la capacitat d'endeutament que tinguem cadascú de nosaltres. Ara bé, si ho analitzem des d'una perspectiva general de mercat, jo et diria que sí, que és un bon moment per comprar perquè els tipus d'interès continuen nivells atractius.
3: Simon Le Bon, com dèiem, busqueu-lo, perquè encara està en actiu, ja no és tan guapo, perquè han passat 40 anys.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

a la Revetlla de Sant Joan del xef Raimundo, al restaurant El Reno, amb una vaca rostida i deliciosos plats en el seu menú. Actuacions del duo Kiko, Cantants Sense Fronteres, Javier Ginés i Cati Estrada. Atraccions per als més petits i per als més atrevits, el toro mecànic. I el gran sorteig de 1.000 euros. Vine a la Revetlla del restaurant.

0: ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls, al reydelarajola.com.
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
2: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
3: El lema d'aquesta setmana, el Mundial de Futbol, i de futbol va la cosa. Les nostres tres propostes competien entre si, per una banda, titans internacionals versus titans catalans. I utilitzant argot futbolístic, les classificacions han variat. Els vots, però no les posicions. El tema oficial de la Copa del Món Alemanya 2006, Love Generation de Bob Sinclair, ha quedat en tercera posició, amb l'11% dels vostres vots. Seguit pel motivador Eye of the Tiger, el gran tema de Survivor, que s'utilitza de manera recurrent com a intro a l'inici de partits transcendentals i que ha quedat amb el 32% dels vots. Això significa que els titans catalans són els que han guanyat aquesta setmana. Amics de les Arts i de Tallets. Un tema amb gran sentit de l'humor i que parla de tàctica. 4-3-3 des de l'àlbum Bed and Breakfast de l'any 2009. Aquesta és la cançó que heu triat com a cançó de la setmana. 57% dels vostres vots. Sembla que fos ahir, però ja han passat 20 anys. I ho han celebrat amb un àlbum amb 20 col·laboracions que es diu 20 anys, 20 cançons. Sidoní, Sergio Dalma, Lluís Gavaldà, La Pagatina, i en aquesta ocasió, And the Diets, així sona aquesta versió actualitzada del 4-3-3 dels Amics de les Arts.
4: Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts...

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: 57% dels vostres vots que han donat aquesta setmana els Amics de les Arts i Detallats al triomf perquè es converteixin en la nostra cançó de la setmana.

0: Celebra Sant Joan amb JS Carnissers i gaudeix de carn de qualitat a preu d'escorxador. Lots per a 4 i 8 persones, secret de porc, botifarra, xurrasco, xurís i molta varietat de carn més. Reserva el teu avui mateix, estoc limitat. Celebra Sant Joan amb els millors sabors. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi, dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
1: La Masia Tordera.
2: A aquesta revetlla de Sant Joan, vine a la Masia Tordera. Un gran sopar amb coca, cava i el gran espectacle La Masia. Música en viu i DJ. I de matinada, xurros amb xocolata. I tot per tan sols 47 euros per persona. I els nens amb un 50% de descompte. Feu la vostra reserva a lamasiatordera.com. Celebra l'inici de l'estiu amb la millor revetlla.
3: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
5: L'agenda de Ràdio Marina.
6: Morella Òptica t'ofereix aquest espai.
7: Comencem l'agenda d'activitats d'avui, revetlla de Sant Joan, dimarts, dia 23, a Blanes, perquè avui, precisament, s'obre la torre del castell de Sant Joan per la seva visita. I també, a partir d'aquesta tarda, revetlla de Sant Joan, amb gegants, la flameta, l'encesa de la foguera i concerts, tot plegat, a partir de les 6. A Lloret de Mar, avui, de revetlla també de Sant Joan, a partir de les 8 del vespre, se celebra l'arribada de la flama del Canigó i també destaquem l'exposició dedicada als 75 anys del Casal de l'Obrera, que es pot visitar fins a finals de mes, fins al 30 de juny, a la Masia de Can Saragossa. Tossa de Mar, recordem que està celebrant unes noves jornades gastronòmiques, Mil i una manera de fer els fideus, és la campanya en què participen 16 restaurants i que està disponible fins al 28 de juny. I a Calella destaquem el Folk Festival, que dura fins al 3 de juliol. Es fa tant a la plaça de l'Ajuntament com a la plaça de l'Església. Tota la programació es pot consultar a la pàgina web. I, evidentment, avui també revetlla de Sant Joan. I acabem a Pineda perquè fins demà, dia 24, s'està celebrant la Festa Major Petita Sant Joan amb tot tipus d'activitats programades. I també destaquem a Pineda la segona edició de l'Estiueja't, que s'allarga fins al 30 d'agost amb un total de 31 espectacles programats de diferents disciplines.
5: L'agenda de Ràdio Marina.
6: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
8: Marina360.cat, el portal de continguts digitals de Ràdio Marina.

0: Aquest és un altre d'aquells veterans que es deixaran caure. Es deixaran sentir en aquest proper festival. En molt poques dies, el 3 de juliol, el Festival de Jazz de Barcelona, Van Morrison. Dotze del migdia, 36 minuts. Què tal? Com estem? Com va la cosa, eh? Bé?
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
0: Nosaltres encantats de trobar-nos aquest cognom. Ziggy Marley.

0: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
1: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat. I troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zetaelectronica.com.
2: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encants. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico, es pot.
3: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

Quins records que ens porta aquesta versió. 30 anys d'aquest Si et quedes amb mi. És la Gerard Quintana, el Sopa, el Gué Miquel de Xarango, Bet, Su, Judit Nederman, Santi Balmes, Joan Dausà, tots per celebrar aquests gloriosos 30 anys. Si et quedes amb mi. 11 i la 1. Si et quedes amb mi.

hem posat les ulleres de sol per mirar directament a una de les cançons nominades a la cançó americana, la millor cançó americana de l'estiu. Aquest de Fever Dream, des del seu àlbum anomenat Wild Child d'Alex Warren, que ens serveix de fons per dir-vos adéu. Bé, adéu no, fins dijous. Quatre minuts només a parlar un punt del migdia, que arribin les notícies aquí a Ràdio Marina, com sempre, puntuals. Bona revetlla a tots. Molta atenció en aquestes carreteres que avui van molt plenes. Però sobretot, sobretot, gaudiu d'aquesta nit. Vinga, molts petons. Salutacions de Montserrico.

0: Descobreix marina360.cat. Notícies, podcast, ràdio en directe.
1: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
2: Ràdio Marina.
3: És la una.
4: Sempre al teu costat.
3: Ràdio Marina. Serveis informatius.
0: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Els Mossos d'Esquadra han intensificat el pla campai a diverses poblacions gironines, entre elles Lloret de Mar, amb l'objectiu de reforçar la seguretat i prevenir la reincidència delictiva. El dispositiu, desenvolupat entre el 19 i el 20 de juny, amb la participació de diferents cossos policials, va permetre identificar 203 persones amb un total de 283 antecedents. A Lloret es van identificar 16 persones i es van practicar dues detencions relacionades amb un presumpte delicte de les A més, es va aixecar un acte per una infracció vinculada a salut pública i es van fer diverses actuacions en matèria d'estrangeria. El pla campai també es va desplegar a Girona, Figueres i la Jonquera amb controls policials i actuacions coordinades per reforçar la seguretat ciutadana. I la flama del Canigó, les fogueres, la música i els sopars populars tornen a omplir aquest vespre places, carrers i platges del Maresme i la Selva amb motiu de la revetlla de Sant Joan. Diversos municipis del territori han preparat una àmplia programació festiva que combina els actes tradicionals amb música i activitats familiars per celebrar una de les nits més esperades de l'any. Diversos ajuntaments han previst reforços especials dels serveis de seguretat, neteja i informació ciutadana per tal de garantir que la festa es desenvolupi amb normalitat i de manera segura. Les administracions també fan una crida a la prudència en l'ús de petards i material pirotècnic, així com el respecte per l'entorn i els espais naturals. I en clau general, destaquem que els bombers de la Generalitat afronten l'inici de l'estiu amb reivindicacions laborals, mentre Catalunya es troba en una situació de risc extrem d'incendi forestal. 4 sindicats del cos han fet una crida a no cobrir entre aquest 23 i el 30 de juny determinades activacions que consideren derivades de mancances estructurals, tot i que asseguren que es mantindrà la resposta a totes les emergències. La protesta coincideix amb l'inici d'una campanya de prevenció d'incendis impulsada per la Generalitat. Els departaments d'Interior i Agricultura han alertat que Catalunya registra aquest mes de juny unes condicions especialment desfavorables amb nivells d'humitat molt baixos i temperatures elevades. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, segueix avui dimarts l'onada de calor, aquesta revetlla de Sant Joan, amb temperatures màximes que se situen entre els 30 i els 37 graus. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
3: Ràdio Marina, serveis informatius.
0: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: Dues persones han vist implicades aquest dilluns en accidents de trànsit registrats a la comarca de la Selva. El sinistre més greu ha tingut lloc a Lloret de Mar, on un motorista ha mort després de col·lidir amb un turisme a l'interior del municipi.
2: Sí, consolidat. Jo crec que s'han fet dos anys molt bons. L'any passat ja va haver-hi una gran afluència de públic i aquest any presentem canvis. Canvis obligats. El primer, el director. Evidentment, en Jordi Calvet ja no hi és i costa trobar directors. La veritat és que és complicat trobar gent que es dediqui a fer festivals de cinema i tenim un, jo crec, amb un currículum molt extens. L'Agustí Argelic, el director del Filmes, del Barcelona Sports Films...
3: El Suprem condemna Ábalos a 24 anys de presó per corrupció. L'alt tribunal fixa una pena de 19 anys per Koldo García, soci de l'exministre socialista.
4: La decisió de comprar un habitatge depèn molt de les circumstàncies personals de cada comprador. La seva situació laboral, l'estalvi disponible, les necessitats familiars o inclús la capacitat d'endeutament que tinguem cadascú de nosaltres. Ara bé, si ho analitzem des d'una perspectiva general de mercat, jo et diria que sí, que és un bon moment per comprar perquè els tipus d'interès continuen a nivells atractius.
5: Simon Le Bon, com dèiem, busqueu-lo, perquè encara està en actiu, ja no és tan guapo, perquè han passat 40 anys.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Escolta'ns on vulguis i quan vulguis. Marina360.cat.

0: Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs d'1,35 per 400 euros, amb dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
1: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITB?
2: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitb.com.
1: Clar, pim-pam, passes l'ITB i ja poden començar les vacances.
2: Clar, quan ho fas amb temps tot és més fàcil.
3: Controlautoitb, la teva ITB de confiança.
1: Fes la inspecció controlautoitb.
2: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
4: Doncs m'he comprat un Avito de Mercedes-Benz amb tecnologia avançada.
5: Ah, sí? I què més?
4: I gran volum de càrrega, portes corredisses, càmera d'aparcament de 360 graus i acord de servei Service Care.
5: Doncs sí que n'hi havia més.
4: Amb Mercedes-Benz, la teva Avito només és l'inici.
6: Vine a Garatge Plana de Vilamalla, Fornells de la Selva o Blanes o truca al 673 137 137.
7: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: sol, de recetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans. Aquest any, Valentine celebra 80 anys pintant llars i ho fem premiant la teva fidelitat. Acumula compres durant 4 mesos a les botigues Zin Valentine i emporta't maquinària professional. Zin Valentine. Pintem?
4: Et busco i t'avis.
5: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
6: Escolta'ns per internet www.marina360.cat.

0: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 euros. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
1: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
2: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
1: Genial. I TAC també, oi?
2: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular amb PET TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
1: Uau, tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
2: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i molts més arreu de Catalunya.
3: Demana cita a Centre Mèdic Alomar Pones o truca'ns. Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
4: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
5: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
6: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les dues.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: L'Hospital Sant Jaume de Calella ha incorporat una nova tecnologia de planificació quirúrgica en tres dimensions que permet als professionals estudiar amb més precisió l'anatomia dels pacients abans d'una intervenció. El sistema facilita una millor preparació de les cirurgies, especialment en casos complexos, i contribueix a reduir riscos i preservar més teixits. A la plataforma genera models tridimensionals a partir de proves diagnòstiques com tacs o ressonàncies magnètiques i ja s'utilitza als serveis d'urologia, cirurgia general i ginecologia. Segons el centre, aquesta eina millora la presa de decisions mèdiques i permet optimitzar el desenvolupament de les intervencions quirúrgiques. I avui també destaquem que Hostalric fa front des de fa una setmana a una important plaga de mosques que està afectant veïns, comerços i empreses del municipi. La presència massiva d'aquests insectes ha obligat alguns establiments a tancar temporalment o a reduir la seva activitat. Segons ha informat l'Ajuntament, l'origen del problema s'ha localitzat en una empresa de reciclatge situada al polígon industrial on s'ha detectat material infestat de mosques. El consistori ha obert un expedient administratiu a l'empresa i treballa conjuntament amb els serveis tècnics per tal d'eliminar el focus. Mentrestant, s'han instal·lat més d'un centenar de trampes per intentar reduir la població d'insectes. Tot i aquestes mesures, les molèsties continuen sent importants i afecten tant la vida quotidiana dels veïns com l'activitat econòmica del municipi. I en clau general, destaquem que el Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea han acordat una reforma de la normativa contra l'abús i l'explotació sexual infantil que amplia el nombre de conductes considerades delicte i endureix les penes en els casos més greus. La nova regulació també preveu ampliar els terminis perquè les víctimes puguin denunciar abans que els delictes prescriguin, tenint en compte que moltes no ho fan fins anys després dels fets. L'acord encara ha de rebre l'aprovació definitiva de l'Eurocambra i dels Estats membres abans de la seva entrada en vigor. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya. Avui dimarts, de revetlla, amb sol i calor, les temperatures màximes entre els 30 i els 37 graus. Demà dimecres la tònica serà similar, amb ambient assolellat i temperatures elevades. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva correduria d'assegurances de salut.
2: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina.

0: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
1: Una iniciativa de Vitaldent.
2: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
3: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
4: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
5: Benvinguts a l'hora de les notes. Tornem amb tu. Una hora per descobrir les cançons que més m'agraden. Ràdio Musical Lliure de Peatges. Cada dijous us espero a Ràdio Marina, a les 10 de la nit.
6: L'hora de les notes. L'hora de les notes. Amb Carles Giribets.
7: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITV?
1: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita contra l'autoITV.com.
0: Clar, pim-pam, passes l'ITV i ja poden començar les vacances.
1: Clar, quan ho fas amb temps, tot és més fàcil.
2: Contra l'autoITV, la teva ITV de confiança.
0: Fes la inspecció contra l'autoITV.
1: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
3: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
4: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
3: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
4: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
3: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
5: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
6: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
7: Et busco i t'habito.
8: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
5: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 3.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: La biofarmacèutica Ipra, amb seu a Amer, ha tancat el 2025 amb una facturació rècord de 516 milions d'euros i amb un benefici net de 53,9 milions. La companyia també ha destinat 93 milions d'euros a projectes de recerca, desenvolupament i ampliació d'instal·lacions. El creixement s'ha sustentat principalment en la divisió de salut animal, que ha incrementat un 14% les seves vendes fins als 490 milions d'euros. En aquest àmbit, Ipra lidera un consorci internacional que investiga una vacuna contra la pesta porcina africana. Pel que fa a salut humana, la companyia confia augmentar significativament les vendes de la vacuna contra la Covid-19 a partir del 2027. I l'Ajuntament de Tordera ha ampliat la xarxa de videovigilància amb la instal·lació d'una desena de noves càmeres de seguretat en diferents accessos, urbanitzacions i veïnats del municipi. L'actuació forma part del Pla de Seguretat Ciutadana impulsat pel Consistori per tal de reforçar la vigilància, millorar la gestió del trànsit i afavorir la convivència. La nova fase inclou dispositius en diversos punts estratègics, així com la incorporació d'una tercera càmera de visió de 360 graus controlada des de la sala de comandament de la policia local. El projecte també contempla la revisió i actualització d'altres equips ja existents per millorar-ne l'eficàcia. I en clau general destaquem que 10 anys després del referèndum del Brexit i 6 anys després de la sortida efectiva del Regne Unit de la Unió Europea, les conseqüències de la decisió continuen deixant empremta a les relacions econòmiques i turístiques amb Catalunya. Segons dades d'Acció, les importacions procedents del Regne Unit han caigut un 43,1% des de la seva sortida de la Unió Europea, mentre que les exportacions catalanes cap al mercat britànic han crescut un 25%. La directora de Negoci Internacional d'Acció, Cristina Serradell, atribueix la davallada de les importacions a les noves traves comercials derivades del Brexit, que han afavorit que moltes empreses optin per proveïdors d'altres països europeus. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà, dimecres, Sant Joan, amb ambient assolellat i continua la calor, amb temperatures màximes entre els 30 i els 36 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Come on, darling, she's late. Matí 360.
1: Dues persones han vist implicades aquest dilluns en accidents de trànsit registrats a la comarca de la Selva. El sinistre més greu ha tingut lloc a Lloret de Mar, on un motorista ha mort després de col·lidir amb un turisme a l'interior del municipi.
2: Sí, consolidat. Jo crec que s'han fet dos anys molt bons. L'any passat ja va haver-hi una gran afluència de públic i aquest any presentem canvis. Canvis obligats. El primer, el director. Evidentment, en Jordi Calvet ja no hi és i costa trobar directors. La veritat és que és complicat trobar gent que es dediqui a fer festivals de cinema, i tenim un, jo crec, amb un currículum molt extens, l'Auster Jalic, el director del Filmes, del Barcelona Sports Films.
3: El Suprem condemna Ábalos a 24 anys de presó per corrupció. L'alt tribunal fixa una pena de 19 anys per Koldo García, soci de l'exministre socialista.
4: La decisió de comprar un habitatge depèn molt de les circumstàncies personals de cada comprador. La seva situació laboral, l'estalvi disponible, les necessitats familiars o inclús la capacitat d'endeutament que tinguem cadascú de nosaltres. Ara bé, si ho analitzem des d'una perspectiva general de mercat, jo diria que sí, que és un bon moment per comprar, perquè els tipus d'interès continuen a nivells atractius.
5: Simon Le Bon, com dèiem, busqueu-lo, perquè encara està en actiu, ja no és tan guapo, perquè han passat 40 anys.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina.

0: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
1: Celebra Sant Joan amb JS Carnissers i gaudeix de carn de qualitat a preu d'escorxador. Lots per a 4 i 8 persones, secret de porc, botifarra, xurrasco, xurís i molta varietat de carn més. Reserva el teu avui mateix, estoc limitat. Celebra Sant Joan amb els millors sabors. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi, dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.

0: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
1: Uf, quina pinta.
2: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
1: Per què?
2: Tinc una dent molt tocada. No mossego amb la mateixa seguretat.
1: Home, doncs posa-hi remei.
3: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
4: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITV?
5: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitv.com.
4: Clar, pim-pam, passes l'ITV i ja poden començar les vacances.
5: Clar, quan ho fas amb temps tot és més fàcil.
6: Controlautoitv, la teva ITV de confiança.
4: Fes la inspecció controlautoitv.
5: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
7: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
8: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Aquest any, Valentine celebra 80 anys pintant llars i ho fem premiant la teva fidelitat. Acumula compres durant 4 mesos a les botigues Zin Valentine i emporta't maquinària professional. Zin Valentine. Pintem?
1: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
2: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mutuals, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
3: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
4: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 4.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Els Mossos d'Esquadra han intensificat el pla Campai a diverses poblacions gironines, entre elles Lloret de Mar, amb l'objectiu de reforçar la seguretat i prevenir la reincidència delictiva. El dispositiu, desenvolupat entre el 19 i el 20 de juny, amb la participació de diferents cossos policials, va permetre identificar 203 persones. Amb un total de 283 antecedents a Lloret, es van identificar 16 persones i es van practicar dues detencions relacionades amb un presumpte delicte de la lesions. A més, es va aixecar un acte per una infracció vinculada a salut pública i es van fer diverses actuacions en matèria d'estrangeria. El pla Campai també es va desplegar a Girona, Figueres i la Jonquera amb controls policials i actuacions coordinades per reforçar la seguretat ciutadana. I la flama del Canigó, les fogueres, la música i els sopars populars tornen a omplir aquest vespre places, carrers i platges del Maresme i la Selva amb motiu de la Revetlla de Sant Joan. Diversos municipis del territori han preparat una àmplia programació festiva que combina els actes tradicionals amb música i activitats familiars per celebrar una de les nits més esperades de l'any. Diversos ajuntaments han previst reforços especials dels serveis de seguretat, neteja i informació ciutadana per tal de garantir que la festa es desenvolupi amb normalitat i de manera segura. Les administracions també fan una crida a la prudència en l'ús de petards i material pirotècnic, així com el respecte per l'entorn i els espais naturals. I en clau general, destaquem que els bombers de la Generalitat afronten l'inici de l'estiu amb reivindicacions laborals, mentre Catalunya es troba en una situació de risc extrem d'incendi forestal. 4 sindicats del cos han fet una crida a no cobrir entre aquest 23 i el 30 de juny determinades activacions que consideren derivades de mancances estructurals, tot i que asseguren que es mantindrà la resposta a totes les emergències. La protesta coincideix amb l'inici d'una campanya de prevenció d'incendis impulsada per la Generalitat. Els departaments d'Interior i Agricultura han alertat que Catalunya registra aquest mes de juny unes condicions especialment desfavorables amb nivells d'humitat molt baixos i temperatures elevades. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, segueix avui dimarts l'onada de calor, aquesta Revetlla de Sant Joan, amb temperatures màximes que se situen entre els 30 i els 37 graus. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei

0: per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
1: Ràdio Marina. Una

0: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
2: Aquest juny vine a gaudir de mil i una maneres de fer els fideus a Tossa de Mar. Bona cuina, ambient acollidor i el millor de la Costa Brava per compartir amb família, amb amics o amb bona companyia. Descobreix receptes tradicionals i creatives als restaurants de la vila i deixa't enamorar per Tossa. Més informació a visittossa.com.

0: Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs d'1,35 per 400 euros, amb dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
4: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
5: A Lloret Pizzeria
4: i Pomodoro.
3: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 5.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: L'Hospital Sant Jaume de Calella ha incorporat una nova tecnologia de planificació quirúrgica en tres dimensions que permet als professionals estudiar amb més precisió l'anatomia dels pacients abans d'una intervenció. El sistema facilita una millor preparació de les cirurgies, especialment en casos complexos, i contribueix a reduir riscos i preservar més teixits. La plataforma genera models tridimensionals a partir de proves diagnòstiques com tacs o ressonàncies magnètiques i ja s'utilitza als serveis d'urologia, cirurgia general i ginecologia. Segons el centre, aquesta eina millora la presa de decisions mèdiques i permet optimitzar el desenvolupament de les intervencions quirúrgiques. I avui també destaquem que Hostalric fa front des de fa una setmana a una important plaga de mosques que està afectant veïns, comerços i empreses del municipi. La presència massiva d'aquests insectes ha obligat alguns establiments a tancar temporalment o a reduir la seva activitat. Segons ha informat l'Ajuntament, l'origen del problema s'ha localitzat en una empresa de reciclatge situada al polígon industrial on s'ha detectat material infestat de mosques. El consistori ha obert un expedient administratiu a l'empresa i treballa conjuntament amb els serveis tècnics per tal d'eliminar el focus. Mentrestant, s'han instal·lat més d'un centenar de trampes per intentar reduir la població d'insectes. Tot i aquestes mesures, les molèsties continuen sent importants i afecten tant la vida quotidiana dels veïns com l'activitat econòmica del municipi. I en clau general, destaquem que el Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea han acordat una reforma de la normativa contra l'abús i l'explotació sexual infantil que amplia el nombre de conductes considerades delicte i endureix les penes en els casos més greus. La nova regulació també preveu ampliar els terminis perquè les víctimes puguin denunciar abans que els delictes prescriguin, tenint en compte que moltes no ho fan fins anys després dels fets. L'acord encara ha de rebre l'aprovació definitiva de l'Eurocambra i dels Estats membres abans de la seva entrada en vigor. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts, de revetlla, amb sol i calor, les temperatures màximes entre els 30 i els 37 graus. Demà dimecres la tònica serà similar, amb ambient assolellat i temperatures elevades. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: Dues persones han vist implicades aquest dilluns en accidents de trànsit registrats a la comarca de la Selva. El sinistre més greu ha tingut lloc a Lloret de Mar, on un motorista ha mort després de col·lidir amb un turisme a l'interior del municipi.
2: Sí, consolidat. Jo crec que s'ha fet dos anys molt bons. L'any passat ja va haver-hi una gran afluència de públic i aquest any presentem canvis. Canvis obligats, el primer al director, evidentment en Jordi Calvet ja no hi és, i costa trobar directors. La veritat és que és complicat trobar gent que es dediqui a fer festivals de cinema, i tenim un, jo crec, amb un currículum molt extens, l'Agustí Argelic, el director del Filmets, del Barcelona Sport Films.
3: El Suprem condemna Ábalos a 24 anys de presó per corrupció. L'alt tribunal fixa una pena de 19 anys per Koldo García, soci de l'exministre socialista.
4: La decisió de comprar un habitatge depèn molt de les circumstàncies personals de cada comprador. La seva situació laboral, l'estalvi disponible, les necessitats familiars o inclús la capacitat d'endeutament que tinguem cadascú de nosaltres. Ara bé, si ho analitzem des d'una perspectiva general de mercat, jo diria que sí, que és un bon moment per comprar, perquè els tipus d'interès continuen a nivells atractius.
5: Simon Le Bon, com dèiem, busqueu-lo, perquè encara està en actiu, ja no és tan guapo, perquè han passat 40 anys.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Escolta'ns per internet, www.marina360.cat.

0: Doncs m'he comprat un Avito de Mercedes-Benz amb tecnologia avançada.
1: Ah, sí? I què més?
0: I gran volum de càrrega, portes corredisses, càmera d'aparcament de 360 graus i acord de servei Service Care.
1: Doncs sí que n'hi havia més.
0: Amb Mercedes-Benz, la teva Avito només és l'inici.
2: Vine a Garatge Plana de Vilamalla, Fornells de la Selva o Blanes o truca al 673-137-137.
3: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir: encara no has passat l'ITB?
4: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitb.com.
3: Clar, pim-pam, passes l'ITB i ja poden començar les vacances.
4: Clar, quan ho fas amb temps tot és més fàcil.
5: Controlautoitb, la teva ITB de confiança.
3: Fes la inspecció a controlautoitb.
4: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
6: La Masia Tordera.
7: Aquesta revetlla de Sant Joan, vine a la Masia Tordera. Un gran sopar amb coca, cava i el gran espectacle La Masia. Música en viu i DJ. I de matinada, xurros amb xocolata. I tot per tan sols 47 euros per persona. I els nens amb un 50% de descompte. Feu la vostra reserva a lamasiatordera.com. Celebra l'inici de l'estiu amb la millor revetlla.

0: Ven a la verbena de San Juan del chef Raimundo, en el restaurante El Reno, con una vaca asada y deliciosos platos en su menú. Actuaciones del dúo Kiko, Cantantes sin Fronteras, Javier Ginés y Katy Estrada. Atracciones para los más pequeños y para los más atrevidos, el toro mecánico y el gran sorteo de 1.000 euros. Ven a la gran verbena del restaurante El Reno. Reservas e información al 972-370593.
1: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada. A la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
2: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100.
3: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. elreidelarajola.com.
4: L'agenda de Ràdio Marina.
5: Morella Òptica t'ofereix aquest espai.
6: Comencem l'agenda d'activitats d'avui, Revetlla de Sant Joan, dimarts, dia 23, a Blanes, perquè avui, precisament, s'obre la torre del Castell de Sant Joan per la seva visita. I també, a partir d'aquesta tarda, Revetlla de Sant Joan, amb gegants, la flameta, l'encesa de la foguera i concerts, tot plegat, a partir de les 6. A Lloret de Mar, avui, de Revetlla també de Sant Joan, a partir de les 8 del vespre, se celebra l'arribada de la flama del Canigó i també destaquem l'exposició dedicada als 75 anys del Casal de l'Obrera, que es pot visitar fins a finals de mes, fins al 30 de juny, a la Masia de Can Saragossa. Tossa de Mar, recordem que està celebrant unes noves jornades gastronòmiques. Mil i una manera de fer els fideus és la campanya en què participen 16 restaurants i que està disponible fins al 28 de juny. I a Calella destaquem el Folk Festival, que dura fins al 3 de juliol. Es fa tant a la plaça de l'Ajuntament com a la plaça de l'Església. Tota la programació es pot consultar a la pàgina web. I, evidentment, avui també Revetlla de Sant Joan. I acabem a Pineda perquè fins demà, dia 24, s'està celebrant la Festa Major Petita Sant Joan amb tot tipus d'activitats programades. I també destaquem a Pineda la segona edició de l'Estiuejat, que s'allarga fins al 30 d'agost amb un total de 31 espectacles programats de diferents disciplines.
4: L'agenda de Ràdio Marina.
5: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
4: Ràdio Marina.

0: Celebra Sant Joan amb JS Carnissers i gaudeix de carn de qualitat a preu d'escorxador. L'os per a 4 i 8 persones, secret de porc, botifarra, xurrasco, xurís i molta varietat de carn més. Reserva el teu avui mateix, estoc limitat. Celebra Sant Joan amb els millors sabors. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi, dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
1: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
2: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat, i troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zetaelectronica.com.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 6.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: La biofarmacèutica Ipra, amb seu a Amer, ha tancat el 2025 amb una facturació rècord de 516 milions d'euros i amb un benefici net de 53,9 milions. La companyia també ha destinat 93 milions d'euros a projectes de recerca, desenvolupament i ampliació d'instal·lacions. El creixement s'ha sustentat principalment en la divisió de salut animal, que ha incrementat un 14% les seves vendes fins als 490 milions d'euros. En aquest àmbit, Ipra lidera un consorci internacional que investiga una vacuna contra la pesta porcina africana. Pel que fa a salut humana, la companyia confia augmentar significativament les vendes de la vacuna contra la Covid-19 a partir del 2027. I l'Ajuntament de Tordera ha ampliat la xarxa de videovigilància amb la instal·lació d'una desena de noves càmeres de seguretat en diferents accessos, urbanitzacions i veïnats del municipi. L'actuació forma part del Pla de Seguretat Ciutadana impulsat pel Consistori per tal de reforçar la vigilància, millorar la gestió del trànsit i afavorir la convivència. La nova fase inclou dispositius en diversos punts estratègics, així com la incorporació d'una tercera càmera de visió de 360 graus controlada des de la sala de comandament de la policia local. El projecte també contempla la revisió i actualització d'altres equips ja existents per millorar-ne l'eficàcia. I en clau general destaquem que 10 anys després del referèndum del Brexit i 6 anys després de la sortida efectiva del Regne Unit de la Unió Europea, les conseqüències de la decisió continuen deixant empremta a les relacions econòmiques i turístiques amb Catalunya. Segons dades d'Acció, les importacions procedents del Regne Unit han caigut un 43,1% des de la seva sortida de la Unió Europea, mentre que les exportacions catalanes cap al mercat britànic han crescut un 25%. La directora de Negoci Internacional d'Acció, Cristina Serradell, atribueix la davallada de les importacions a les noves traves comercials derivades del Brexit, que han afavorit que moltes empreses optin per proveïdors d'altres països europeus. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà, dimecres, Sant Joan, amb ambient assolellat i continua la calor, amb temperatures màximes entre els 30 i els 36 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: Dues persones han vist implicades aquest dilluns en accidents de trànsit registrats a la comarca de la Selva. El sinistre més greu ha tingut lloc a Lloret de Mar, on un motorista ha mort després de col·lidir amb un turisme a l'interior del municipi.
2: Sí, consolidat. Jo crec que s'ha fet dos anys molt bons. L'any passat ja va haver-hi una gran afluència de públic i aquest any presentem canvis. Canvis obligats. El primer, el director. Evidentment, en Jordi Calvet ja no hi és i costa trobar directors. La veritat és que és complicat trobar gent que es dediqui a fer festivals de cinema i tenim un, jo crec, amb un currículum molt extens, l'Auster Jalic, el director del Filmes, del Barcelona Sports Films.
3: El Suprem condemna Ábalos a 24 anys de presó per corrupció. L'alt tribunal fixa una pena de 19 anys per Koldo García, soci de l'exministre socialista.
4: La decisió de comprar un habitatge depèn molt de les circumstàncies personals de cada comprador. La seva situació laboral, l'estalvi disponible, les necessitats familiars o inclús la capacitat d'endeutament que tinguem cadascú de nosaltres. Ara bé, si ho analitzem des d'una perspectiva general de mercat, jo et diria que sí, que és un bon moment per comprar perquè els tipus d'interès continuen a nivells atractius.
3: Simon Le Bon, com dèiem, busqueu-lo, perquè encara està en actiu, ja no és tan guapo, perquè han passat 40 anys.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Aquest any, Valentine celebra 80 anys pintant llars i ho fem premiant la teva fidelitat. Acumula compres durant 4 mesos a les botigues Zin Valentine i emporta't maquinària professional. Zin Valentine. Pintem?
1: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITV?
2: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita contra l'autoITV.com.
1: Clar, pim-pam, passes l'ITV i ja poden començar les vacances.
2: Clar, quan ho fas amb temps, tot és més fàcil.
3: Contra l'autoITV, la teva ITV de confiança.
1: Fes la inspecció contra l'autoITV.
2: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
4: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
5: Una iniciativa de Vitaldent.
6: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
7: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
8: El lema d'aquesta setmana, el Mundial de Futbol, i de futbol va la cosa. Les nostres tres propostes competien entre si, per una banda, titans internacionals versus titans catalans. I utilitzant argot futbolístic, les classificacions han variat. Els vots, però no les posicions. El tema oficial de la Copa del Món Alemanya 2006, Love Generation de Bob Sinclair, ha quedat en tercera posició, amb l'11% dels vostres vots. Seguit pel motivador Eye of the Tiger, el gran tema de Survivor, que s'utilitza de manera recurrent com a intro a l'inici de partits transcendentals i que ha quedat amb el 32% dels vots. Això significa que els titans catalans són els que han guanyat aquesta setmana. Amics de les Arts i Detallets. Un tema amb gran sentit de l'humor i que parla de tàctica. 4-3-3 des de l'àlbum Bed and Breakfast de l'any 2009. Aquesta és la cançó que heu triat com a cançó de la setmana. 57% dels vostres vots. Sembla que fos ahir, però ja han passat 20 anys. I ho han celebrat amb un àlbum amb 20 col·laboracions que es diu 20 anys, 20 cançons. Sidoní, Sergio Dalma, Lluís Gavaldà, La Pegatina... I en aquesta ocasió, amb Detallets, així sona aquesta versió actualitzada del 4-3-3 dels Amics de les Arts.
9: Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de...

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: 57% dels vostres vots que han donat aquesta setmana els Amics de les Arts i Detallats al triomf perquè es converteixin en la nostra cançó de

0: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
1: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
2: Benvinguts a l'hora de les notes. Tornem amb tu. Una hora per descobrir les cançons que més m'agraden. Ràdio Musical Lliure de Peatges. Cada dijous us espero a Ràdio Marina, a les 10 de la nit.
3: L'hora de les notes. L'hora de les notes. Amb Carles Giribets.

0: Avui és 23 de juny i aquesta nit els Joans i les Joanes en particular i la resta del món en general celebra la revetlla de Sant Joan. La gran majoria de nosaltres ho tenim tot a punt per celebrar aquesta nit la festa de Sant Joan, però en realitat què celebrem per Sant Joan? Està clar que és una festa vinculada al foc. La llum, l'aigua i sobretot el foc són els grans protagonistes d'aquesta festa que parteix d'una tradició ancestral per celebrar el canvi de solstici i l'arribada de l'estiu. Però no només això, també celebrar el bon temps, els bons auguris. És una festa religiosa o pagana? Els orígens són rics, variats i diversos. La revetlla de Sant Joan és una de les festes més celebrades a Catalunya, però no només aquí. L'anomenada nit més curta de l'any, tot i que no coincideix exactament amb el solstici, també és present a d'altres països europeus entroncats amb aquesta tradició arran de l'expansió de la corona catalano-aragonesa a partir del segle XII. Però centrem-nos a casa nostra, perquè la nit de Sant Joan a Catalunya no seria el mateix sense els seus rituals. Les fogueres són l'ànima de la festa, s'enceren a places, carrers i platges i es fa com a símbol de purificació. Diuen que saltar per sobre crema el que és dolent i porta sort. Potser el moment més especial de la nit és l'arribada de la flama del Canigó. No sé si sabeu que es manté encesa durant tot l'any al Castellet de Perpinyà i es renova cada 22 de juny al cim del Canigó. Centenars de voluntaris la distribueixen per tot Catalunya per encendre les fogueres de la revetlla, simbolitzant la unitat de la llengua i la cultura catalanes. El soroll de traques, masclets, fonts i coets va associat a la revetlla de Sant Joan. Tradicionalment es deia que el soroll foragitava els mals esperits. I què seria una revetlla de Sant Joan sense la música? La música i la revetlla van de la mà. Balls i concerts a l'aire lliure amb música per a tots els gustos. En algunes localitats es ballen sardanes al voltant de la foguera, però el més habitual són les revetlles populars. Esteu a punt? Però necessitem el postre. La coca de Sant Joan, la reina gastronòmica de la nit. Coca de brioix, coberta de fruita confitada i pinyons, farcida de crema, de nata, de massapà, o la coca de llardons acompanyada d'una copa de cava ben fresc. Això, aquesta nit, és el millor. Però aquests no són els únics rituals. Banys purificadors al mar a mitjanit o la recol·lecció d'herbes com la farigola, romaní i herba de Sant Joan, que, segons la creença popular, tenen propietats especials si es cullen aquesta nit. L'aire ja fa olor de pólvora. Els focs aviat començaran a cremar. El cel nocturn s'il·luminarà. Quan el sol es pon el 23 de juny, Catalunya es transforma per celebrar la nit més esperada i vibrant de l'any. És la benvinguda a l'estiu. Una festa que barreja arrels ancestrals amb alegria desbordant. Una nit on el foc purifica, els desitjos prenen protagonisme i la festa uneix. Des del matí 360, feliç Sant Joan a tots.
1: L'actualitat de la Selva i el Maresme al teu mòbil. Apunta't al nostre canal de Telegram.

0: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972-33-60-64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. T'hi esperem.
1: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
2: Saps que el Centre de Formació d'Adults Espiteus fan cursos d'accés directe a cicles formatius de grau mitjà i superior?
3: Ah, sí? I què més hi pots estudiar?
2: Cursos d'idiomes, informàtica, i tots gratuïts i reconeguts oficialment per l'administració. Ah, i una novetat. Superant la prova d'accés a grau superior, obtens un equivalent laboral al batxillerat i serveix per presentar-se a diferents oposicions.
3: Genial!
2: Centre de Formació d'Adults Espiteus. Inscripcions del 19 al 26 de juny. Places limitades. Per a més informació, truca al telèfon 972-350918.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
5: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 7.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Els Mossos d'Esquadra han intensificat el pla campai a diverses poblacions gironines, entre elles Lloret de Mar, amb l'objectiu de reforçar la seguretat i prevenir la reincidència delictiva. El dispositiu, desenvolupat entre el 19 i el 20 de juny, amb la participació de diferents cossos policials, va permetre identificar 203 persones amb un total de 283 antecedents. A Lloret es van identificar 16 persones i es van practicar dues detencions relacionades amb un presumpte delicte de les. A més, es va aixecar un acte per una infracció vinculada a salut pública i es van fer diverses actuacions en matèria d'estrangeria. El pla campai també es va desplegar a Girona, Figueres i la Jonquera amb controls policials i actuacions coordinades per reforçar la seguretat ciutadana. I la flama del Canigó, les fogueres, la música i els sopars populars tornen a omplir aquest vespre places, carrers i platges del Maresme i la Selva amb motiu de la revetlla de Sant Joan. Diversos municipis del territori han preparat una àmplia programació festiva que combina els actes tradicionals amb música i activitats familiars per celebrar una de les nits més esperades de l'any. Diversos ajuntaments han previst reforços especials dels serveis de seguretat, neteja i informació ciutadana per tal de garantir que la festa es desenvolupi amb normalitat i de manera segura. Les administracions també fan una crida la prudència en l'ús de petards i material pirotècnic, així com el respecte per l'entorn i els espais naturals. I en clau general, destaquem que els bombers de la Generalitat afronten l'inici de l'estiu amb reivindicacions laborals, mentre Catalunya es troba en una situació de risc extrem d'incendi forestal. 4 sindicats del cos han fet una crida a no cobrir entre aquest 23 i el 30 de juny determinades activacions que consideren derivades de mancances estructurals, tot i que asseguren que es mantindrà la resposta a totes les emergències. La protesta coincideix amb l'inici d'una campanya de prevenció d'incendis impulsada per la Generalitat. Els departaments d'Interior i Agricultura han alertat que Catalunya registra aquest mes de juny unes condicions especialment desfavorables amb nivells d'humitat molt baixos i temperatures elevades. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, segueix avui dimarts l'onada de calor, aquesta revetlla de Sant Joan, amb temperatures màximes que se situen entre els 30 i els 37 graus. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: Dues persones han vist implicades aquest dilluns en accidents de trànsit registrats a la comarca de la Selva. El sinistre més greu ha tingut lloc a Lloret de Mar, on un motorista ha mort després de col·lidir amb un turisme a l'interior del municipi.
2: Sí, consolidat. Jo crec que s'ha fet dos anys molt bons. L'any passat ja va haver-hi una gran afluència de públic i aquest any presentem canvis. Canvis obligats. El primer, el director. Evidentment, en Jordi Calvet ja no hi és i costa trobar directors. La veritat és que és complicat trobar gent que es dediqui a fer festivals de cinema i tenim un, jo crec, amb un currículum molt extens. L'Agustí Argelic, el director del Filmes, del Barcelona Sport Films.
3: El Suprem condemna Ábalos a 24 anys de presó per corrupció. L'alt tribunal fixa una pena de 19 anys per Koldo García, soci de l'exministre socialista.
4: La decisió de comprar un habitatge depèn molt de les circumstàncies personals de cada comprador. La seva situació laboral, l'estalvi disponible, les necessitats familiars o inclús la capacitat d'endeutament que tinguem cadascú de nosaltres. Ara bé, si ho analitzem des d'una perspectiva general de mercat, jo et diria que sí, que és un bon moment per comprar perquè els tipus d'interès continuen a nivells atractius.
3: Simon Le Bon, com dèiem, busqueu-lo, perquè encara està en actiu, ja no és tan guapo, perquè han passat 40 anys.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Aquest any, Valentine celebra 80 anys pintant llars i ho fem premiant la teva fidelitat. Acumula compres durant 4 mesos a les botigues Zin Valentine i emporta't maquinària professional. Zin Valentine. Pintem?
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
2: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.
3: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITV?
1: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita contra l'autoITV.com.
0: Clar, pim-pam, passes l'ITV i ja poden començar les vacances.
1: Clar, quan ho fas amb temps, tot és més fàcil.
2: Contra l'autoITV, la teva ITV de confiança.
0: Fes la inspecció contra l'autoITV.
1: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
3: Aquest juny vine a gaudir de mil i una maneres de fer els fideus a Tossa de Mar. Bona cuina, ambient acollidor i el millor de la Costa Brava per compartir amb família, amb amics o amb bona companyia. Descobreix receptes tradicionals i creatives als restaurants de la vila i deixa't enamorar per Tossa. Més informació a visittossa.com.
4: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
5: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
4: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
5: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
4: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
6: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
7: Et busco i t'aviso.
8: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100.
1: Va, vinga, selfie.
2: No, ho ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home.
3: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
1: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
4: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
1: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
5: Doncs m'he comprat un Habito de Mercedes-Benz amb tecnologia avançada.
6: Ah, sí? I què més?
5: I gran volum de càrrega, portes corredisses, càmera d'aparcament de 360 graus i acord de servei Service Care.
6: Doncs sí que n'hi havia més.
5: Amb Mercedes-Benz, la teva Habito només és l'inici.
7: Vine a Garatge Plana de Vilamalla, Fornells de la Selva o Blanes o truca al 673 137 137.
8: Escolta'ns on vulguis i quan vulguis. Marina360.cat.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 8.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: L'Hospital Sant Jaume de Calella ha incorporat una nova tecnologia de planificació quirúrgica en tres dimensions que permet als professionals estudiar amb més precisió l'anatomia dels pacients abans d'una intervenció. El sistema facilita una millor preparació de les cirurgies, especialment en casos complexos, i contribueix a reduir riscos i preservar més teixits. La plataforma genera models tridimensionals a partir de proves diagnòstiques com tacs o ressonàncies magnètiques i ja s'utilitza als serveis d'urologia, cirurgia general i ginecologia. Segons el centre, aquesta eina millora la presa de decisions mèdiques i permet optimitzar el desenvolupament de les intervencions quirúrgiques. I avui també destaquem que Hostalric fa front des de fa una setmana a una important plaga de mosques que està afectant veïns, comerços i empreses del municipi. La presència massiva d'aquests insectes ha obligat alguns establiments a tancar temporalment o a reduir la seva activitat. Segons ha informat l'Ajuntament, l'origen del problema s'ha localitzat en una empresa de reciclatge situada al polígon industrial on s'ha detectat material infestat de mosques. El consistori ha obert un expedient administratiu a l'empresa i treballa conjuntament amb els serveis tècnics per tal d'eliminar el focus. Mentrestant, s'han instal·lat més d'un centenar de trampes per intentar reduir la població d'insectes. Tot i aquestes mesures, les molèsties continuen sent importants i afecten tant la vida quotidiana dels veïns com l'activitat econòmica del municipi. I en clau general, destaquem que el Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea han acordat una reforma de la normativa contra l'abús i l'explotació sexual infantil que amplia el nombre de conductes considerades delicte i endureix les penes en els casos més greus. La nova regulació també preveu ampliar els terminis perquè les víctimes puguin denunciar abans que els delictes prescriguin, tenint en compte que moltes no ho fan fins anys després dels fets. L'acord encara ha de rebre l'aprovació definitiva de l'Eurocambra i dels Estats membres abans de la seva entrada en vigor. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts, de revetlla, amb sol i calor, les temperatures màximes entre els 30 i els 37 graus. Demà dimecres la tònica serà similar, amb ambient assolellat i temperatures elevades. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. alreidelarajola.com.
1: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
2: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir: encara no has passat l'ITB?
3: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitb.com.
2: Clar, pim-pam, passes l'ITB i ja poden començar les vacances.
3: Clar, quan ho fas amb temps tot és més fàcil.
4: Controlautoitb, la teva ITB de confiança.
2: Fes la inspecció a controlautoitb.
3: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
5: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.
6: Ràdio Marina.

0: Hola, Gala.
1: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
0: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
1: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.
2: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
3: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
4: 100.000 persones del Maresme estan exposades al risc d'inundacions per les rieres.
5: Aquestes xifres i índex de criminalitat són esporàdics o han vingut per quedar?
3: Moltes coses.
6: Vivim més que mai, l'esperança de vida a Catalunya augmenta i ja supera els 84 anys.
7: Aquesta setmana encendrem amb les veus
3: moltes coses. 20 d'abril
0: de 90. I quina cançó, no l'aixafarem, la posarem sencera al final, ho prometem, però volem parlar sobre ella, aquesta mítica...
4: Perquè per mi és aquí 90 quilòmetres, no sé jo, eh? No sé com vas tu,
8: 90
4: de cames, eh?
8: 90 quilòmetres, Déu-n'hi-do, també. Sí.
9: És que és bo que els seus fills facin esport per salut i, en cap cas, per treure'ls de pobres.
0: Una comèdia diferent, molt i molt divertida, que es diu Les ovelles de Tatí.
10: M'agrada pensar que mantenen, però no deixen de ser ovelles.
11: Oh, però per què para ara?
12: Ara que estàvem a punt de saber qui és l'assassí.
3: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Escolta'ns per internet, www.marina360.cat.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 28 de juny. Llom de porc mitja canya, 7,50 euros al quilo. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Xurís casolà, 6,75 euros al quilo. Rodó cuixa de vedella, 16,90 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
2: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
3: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
2: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
3: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma-càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
2: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a centremedicalomar.es.
3: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Volpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
2: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.

Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9.
2: Sempre al teu costat.
3: Ràdio Marina.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: La biofarmacèutica Ipra, amb seu a Amer, ha tancat el 2025 amb una facturació rècord de 516 milions d'euros i amb un benefici net de 53,9 milions. La companyia també ha destinat 93 milions d'euros a projectes de recerca, desenvolupament i ampliació d'instal·lacions. El creixement s'ha sustentat principalment a la divisió de salut animal, que ha incrementat un 14% les seves vendes fins als 490 milions d'euros. En aquest àmbit, Ipra lidera un consorci internacional que investiga una vacuna contra la pesta porcina africana. Pel que fa a salut humana, la companyia confia augmentar significativament les vendes de la vacuna contra la Covid-19 a partir del 2027. I l'Ajuntament de Tordera ha ampliat la xarxa de videovigilància amb la instal·lació d'una desena de noves càmeres de seguretat en diferents accessos, urbanitzacions i veïnats del municipi. L'actuació forma part del Pla de Seguretat Ciutadana impulsat pel Consistori per tal de reforçar la vigilància, millorar la gestió del trànsit i afavorir la convivència. La nova fase inclou dispositius en diversos punts estratègics, així com la incorporació d'una tercera càmera de visió de 360 graus, controlada des de la sala de comandament de la policia local. El projecte també contempla la revisió i actualització d'altres equips ja existents per millorar-ne l'eficàcia. I en clau general destaquem que 10 anys després del referèndum del Brexit i 6 anys després de la sortida efectiva del Regne Unit de la Unió Europea, les conseqüències de la decisió continuen deixant empremta a les relacions econòmiques i turístiques amb Catalunya. Segons dades d'Acció, les importacions procedents del Regne Unit han caigut un 43,1% des de la seva sortida de la Unió Europea, mentre que les exportacions catalanes cap al mercat britànic han crescut un 25%. La directora de Negoci Internacional d'Acció, Cristina Serradell, atribueix la davallada de les importacions a les noves traves comercials derivades del Brexit, que han afavorit que moltes empreses optin per proveïdors d'altres països europeus. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà, dimecres, Sant Joan, amb ambient assolellat i continua la calor, amb temperatures màximes entre els 30 i els 36 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.
8: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero, cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: que volies cantar-te una cançó?
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: busco y te habito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: busco y te aviso.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem.

0: busco y te habito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
2: Ràdio Marina.
3: Són les 10.